0: Yo soy socia solidaria de Contrabanda FM, porque creo en la libertad de expresión y la practico.
1: I és soci solidari de Contrabanda FM, perquè els moviments socials necessitem informació alternativa.
2: Yo soy socio solidario de Contrabanda FM porque creo en la libertad de expresión.
3: Jo sóc soci solidari de Contrabanda FM, perquè vull escoltar la ràdio sense anuncis comercials.
4: Jo sóc sòcia solidària de Contrabanda FM, perquè l'autocessió de les ràdios lliures la fem entre totes.
5: Contrabanda FM és una ràdio lliure, no comercial, assembleària i autogestionada. Si vols col·laborar perquè Contrabanda continuï emetent a les zones lliures de Barcelona, pots fer-te sòcia, solidària i fer la teva aportació econòmica al col·lectiu.
6: Truca'ns els dimecres al vespre al 93-317-7366, escriu-nos un mail a contrabandaradio@contrabanda.org o informa't a contrabanda.org.
5: Juntes fem possible l'autogestió de la comunicació.

no a l'ampliació del Magba. La plaça dels Àngels està en perill. La Subcomissió d'Urbanisme de Barcelona preveu arrabassar a les veïnes del Raval 908 metres quadrats d'espai públic de la plaça dels Àngels i entregar-los al Magba perquè el museu hi pugui aixecar una edificació de 3 plantes que taparà el convent dels Àngels per sempre més. La xarxa veïnal del Raval va presentar un recurs contenciós administratiu contra aquest despropòsit urbanístic que ja ha estat admès a tràmit pel jutjat. La demanda judicial ataca la detracció injustificada i il·legal de l'espai lliure. El Raval és el barri amb menys espai públic per habitant de tota la ciutat de Barcelona, gairebé 908 metres quadrats que l'Ajuntament entrega a una entitat pública o privada elitista que porta dècades colonitzant el Raval i viu d'esquenes al seu veïnat. 908 metres quadrats d'espai públic que les veïnes del Raval deixaran de gaudir i que mai no en seran retornats, a no ser que aturem aquest despropòsit. Lluitarem pel que és nostre, pel que és de totes, als tribunals i també al carrer. Per entendre-ho, hem de mirar el seu patronat, els amos rics que realment dirigeixen el Magba. Al patronat veiem tot de noms de l'alta burgesia, banquers, comtes, propietaris de fons voltors i lobbies, impulsors de la marca Barcelona que està destrossant la vida als barris de la nostra gent i expulsant el veïnat. Traficants de drets bàsics com és l'habitatge. En definitiva, especuladors. Els partits polítics poden parar aquesta injustícia. Lluitarem pel que és nostre. No permetrem que ens robin l'espai públic. Parem l'ampliació del Magba. Lluitarem en els tribunals i al carrer. No a l'ampliació del Magba. No.

0: Yo soy socia solidaria de Contrabanda FM, porque creo en la libertad de expresión y la practico.
1: I és soci solidari de Contrabanda FM, perquè els moviments socials necessitem informació alternativa.
2: Yo soy socio solidario de Contrabanda FM porque creo en la libertad de expresión.
3: Jo sóc soci solidari de Contrabanda FM perquè vull escoltar la ràdio sense anuncis comercials.
4: Jo sóc sòcia solidària de Contrabanda FM perquè l'autocessió de les ràdios lliures la fem entre totes.
5: Contrabanda FM és una ràdio lliure, no comercial, assembleària i autogestionada. Si vols col·laborar perquè Contrabanda continuï emetent a les zones lliures de Barcelona, pots fer-te sòcia, solidària i fer la teva aportació econòmica al col·lectiu.
6: Truca'ns els dimecres al vespre al 93-317-7366, escriu-nos un mail a contrabandaradio@contrabanda.org o informa't a contrabanda.org.
5: Juntes fem possible l'autogestió de la comunicació.

Diumenge, a Ràdio Contrabanda FM. 12 del migdia. Escarlata O'Hara. Programa musical sobre ska, reggae i altres ritmes jamaicans centrats en l'actualitat de l'escena a Catalunya. Repassa les darreres novetats discogràfiques que van apareixent. Notícies relacionades amb l'escena, anunci de concerts i altres events.

Esteu escoltant Contrabanda FM a 91.4 a Barcelona. Contrabanda FM 91.4, una ràdio lliure en un món poc lliure.

0: Calatrava, l'OFI de Sindicat d'Habitatge de Gràcia i el bloc Tereines de la Janela en perill.
1: Calatrava resisteix.
0: Som un hort autogestionat i comunitari, un espai de trobada on organitzem tallers i esdeveniments culturals. Fa 10 anys vam ocupar l'edifici de Travessera de Gràcia 154, que 3 anys després la propietat va desallotjar i enderrocar. Més tard, les veïnes vam reocupar el solar amb runes per a convertir-lo en un projecte diferent. Les nostres motivacions són les mateixes: combatre l'especulació i la gentrificació de Gràcia, però amb un nou objectiu: ser un espai verd ple de biodiversitat enmig de la grisor d'aquesta ciutat morta. Som la llavor de tot un barri en moviment.
1: Ens devoren els voltors.
0: El gran capital immobiliari ens vol expulsar. Tenen noms i cognoms. La llave d'oro, dirigida per Ferran Marçà Bissai i el seu pare, Lluís Marçà. Una gran nissaga de poder comparable a Núñez i Navarro. El capital voraç s'imposa a la vida. L'explotació va més enllà de les relacions laborals o humanes. També afecta el medi natural. Ens prenen les places, les cases, el barri, els espais verds, etc. L'Ajuntament i el seu pla Endreça s'articula vers una Barcelona nova i no ens hi volen tal i com som.
1: Gràcia agonitza.
0: Ja n'hem parlat molts cops. Aquest ja no és el barri que volem. La massificació turística i l'especulació amb els nostres habitatges és cada cop més extrema. Ens quedem sense veïnes. Els cèspats i els guiris inunden els nostres carrers i els comerços locals moren. En els últims 10 anys, el preu del lloguer gairebé s'ha duplicat. El preu mitjà per un pis d'uns 75 metres quadrats és de 1.685 euros al mes. Ens veiem obligades a marxar, no menjar o viure al carrer. Ja hem perdut el mercat de la Baseria, els comerços i el barri en general. Se'ns han inflat els pebrots.
1: Mai serem pisos de luxe.
0: Sabem que la idea ha germinat. Portem un nou món als nostres cors. Defensem l'ocupació com a mètode de resistència contra el capital i no acceptem les excuses de l'Ajuntament. La Vila de Gràcia no és un oasi per als turistes i sortirem a defensar-la, perquè ens hi va la vida. Estem arrelades i busquem conservar els nostres espais verds. Hem sembrat una xarxa amb la gent del barri i altres col·lectius afins. Hem generat vida. El dia 15 de juliol ens volen fer fora per reconstruir pisos de luxe. No ho permetrem.
1: Com pots col·laborar?
0: Passa't per l'hort, rega les plantes, dibuixa una flor al mural, vine als esdeveniments i difon el missatge. Segueix-nos a les xarxes i estigues pendent de noves convocatòries. L'hort no mor. Love migrants, hate expats. Des de Contrabanda FM cridem a les veïnes de tota Barcelona perquè vinguin el dia 15 de juliol a Travessera de Gràcia 154, hort ocupat de Calatrava. Les veïnes volem evitar el desnonament de l'hort de Calatrava, l'OFI del Sindicat de l'Habitatge i el bloc de la Janela. Us esperem a tothom el dia 15 a Travessera de Gràcia 154. Per a més informació sobre activitats de lluita i resistència,
1: ens trobareu a Instagram k-la-trava, amb ve baixa. L'Instagram de l'hort ocupat del barri de Gràcia.
2: Contrabanda FM 91.4, una ràdio lliure en un món poc lliure.

0: pongo de mi parte.
1: Esteu escoltant Contrabanda FM a 91.4 a Barcelona. Contrabanda FM 91.4, una ràdio lliure en un món poc lliure.

0: Calatrava, l'ofi de Sindicat d'Habitatge de Gràcia i el bloc Tereines de la Janela en perill.
1: Calatrava resisteix.
0: Som un hort autogestionat i comunitari, un espai de trobada on organitzem tallers i esdeveniments culturals. Fa 10 anys vam ocupar l'edifici de Travessera de Gràcia 154, que 3 anys després la propietat va desallotjar i enderrocar. Més tard, les veïnes vam reocupar el solar amb runes per a convertir-lo en un projecte diferent. Les nostres motivacions són les mateixes: combatre l'especulació i la gentrificació de Gràcia, però amb un nou objectiu: ser un espai verd ple de biodiversitat enmig de la grisor d'aquesta ciutat morta. Som la llavor de tot un barri en moviment.
1: Ens devoren els voltors.
0: El gran capital immobiliari ens vol expulsar. Tenen noms i cognoms. La llave d'oro, dirigida per Ferran Marçà Bisai i el seu pare, Lluís Marçà. Una gran nissaga de poder comparable a Núñez i Navarro. El capital voraç s'imposa a la vida. L'explotació va més enllà de les relacions laborals o humanes. També afecta el medi natural. Ens prenen les places, les cases, el barri, els espais verds, etc. L'Ajuntament i el seu pla Endreça s'articula vers una Barcelona nova i no ens hi volen tal i com som.
1: Gràcia agonitza.
0: Ja n'hem parlat molts cops. Aquest ja no és el barri que volem. La massificació turística i l'especulació amb els nostres habitatges és cada cop més extrema. Ens quedem sense veïnes. Els cèspats i els guiris inunden els nostres carrers i els comerços locals moren. En els últims 10 anys, el preu del lloguer gairebé s'ha duplicat. El preu mitjà per un pis d'uns 75 metres quadrats és de 1.685 euros al mes. Ens veiem obligades a marxar, no menjar o viure al carrer. Ja hem perdut el mercat de la Baseria, els comerços i el barri en general. Se'ns han inflat els pebrots.
1: Mai serem pisos de luxe.
0: Sabem que la idea ha germinat. Portem un nou món als nostres cors. Defensem l'ocupació com a mètode de resistència contra el capital i no acceptem les excuses de l'Ajuntament. La Vila de Gràcia no és un oasi per als turistes i sortirem a defensar-la, perquè ens hi va la vida. Estem arrelades i busquem conservar els nostres espais verds. Hem sembrat una xarxa amb la gent del barri i altres col·lectius afins. Hem generat vida. El dia 15 de juliol ens volen fer fora per reconstruir pisos de luxe. No ho permetrem.
1: Com pots col·laborar?
0: Passa't per l'hort, rega les plantes, dibuixa una flor al mural, vine als esdeveniments i difon el missatge. Segueix-nos a les xarxes i estigues pendent de noves convocatòries. L'hort no mor. Love migrants, hate expats. Des de Contrabanda FM cridem a les veïnes de tota Barcelona perquè vinguin el dia 15 de juliol a Travessera de Gràcia 154, hort ocupat de Calatrava. Les veïnes volem evitar el desnonament de l'hort de Calatrava, l'ofi del Sindicat de l'Habitatge i el bloc de la Janela. Us esperem a tothom el dia 15 a Travessera de Gràcia 154. Per a més informació sobre activitats de lluita i resistència,
1: ens trobareu a Instagram k-la-trava, amb B baixa. L'Instagram de l'hort ocupat del barri de Gràcia.
2: Contrabanda FM 91.4, una ràdio lliure en un món poc lliure.

0: Hola, bona nit. Benvinguts a l'Escala Taujara. Una setmana més a aquesta hora dedicada a la música jamaicana, aquí al 91.4 de l'FM Contrabanda. Bona tarda, Àlex.
1: Hola, molt bona tarda.
0: Bueno, avui programa enllaunat, però no passa res perquè hem preparat un especial, bueno, la segona part de l'especial que vam fer de baixos a principis de juny. I avui hem preparat com una segona part ja amb música una mica més actual. Ens vam centrar més en l'època rocksteady, skinhead reggae, bueno, més 60-70, i avui abarcarem una mica més moderna, entre cometes, perquè no som d'antiquaies.

i posem un primer tema de Toots and the Maytals, bueno, un dels millors baixos de la música jamaicana, i comencem aquest repàs a aquest especial 4 cordes.

0: tornant als inicis, però una mica amb el temps ralentitzat i també en diferents ritmes, també, bueno, no sé, hipnòtics, no?, una mica repetitius.
1: I bueno, anem a escoltar la primera cançó d'aquest especial, un tema dels Abyssinians on apareix l'Heroi Sibels com a baixista, i escoltarem aquest Sata Masagana, doncs, també un dels línies de baix de Roots Reggae més conegudes probablement.

0: Molt bé, doncs després d'escoltar aquest clàssic dels Abyssinians, seguim amb Yellowman, un tema del 1982.
1: Sí, un clàssic, no, bueno, ja escoltaré el tema, no reproduiré el títol, però bueno, ens serveix com a excusa per presentar el bassista, el Rolf Abajol, que és un mític, és el bassista dels Sluz Radix, bassista de sessió que va fer, bueno, la transició, no?, del roots al dancehall, va composar línies de bass mitiquíssimes, molt, no?, molt profundes també, molt repetitives, així com quasi com si fossin mantres, i va preparar una mica, no?, totes aquestes línies de bass on van començar a fer ja, pues, com mig rapejar, no?, els singeis, a fer aquesta transició, no?, del roots al dancehall i altres músiques, diguem, més modernes, ja cap als anys 80. Escoltem aquest tema de Yellowman, que segur que us sona.

0: Molt bé, seguim escoltant més Roots Reggae, més baixos hipnòtics. Un altre baixista mític, Robbie Shakespeare. Posarem un tema on toca amb Gregory Isaacs, el Nine Moves, un altre de clàssic.
1: Sí, no podia faltar en aquest especial baixos el Robbie, la meitat del mític duo Sly and Robbie, i que, bueno, va tocar, jo crec que per tots els músics, no? A partir dels 70-80, Black Uhuru, en Gregory Isaacs, fins i tot en músics fora de la música jamaicana, no? Com el Mick Jagger o la Sharon Jones, i no podia faltar en aquest especial. En aquest cas posarem un tema del 1882 acompanyant el Gregory Isaacs, el mític Nine Moves.

Bueno, i seguim amb un altre baixista mític de la música jamaicana, del Roots. Stone Family Man Barrett, i bueno, un tema que tots coneixereu, el Still It Up de Bob Marley. Aquest tema és una mica anterior, però bueno, també, doncs també un d'aquests ritmes hipnòtics i repetitius del Roots que tant ens agrada.

Seguim amb aquest de repàs de baix que ens agrada molt, un tema del Max Romeo, i repetim baixista que va sonar també a l'especial anterior, Boris Gardiner, aquest artista jamaicà, perquè no només era baixista de sessió, sinó que també era cantant. I ho han posat a la primera etapa, però bueno, també va ser molt representant en aquesta etapa més reggae roots, i en aquest exemple el tema Chase the Devil de Max Romeo, en el que interpreta Boris Gardiner com bassista. Lucifer, son of the morning, I'm gonna chase.

Continuem amb aquest repàs de baixos que ens agraden, les quatre cordes, i deixem de banda una mica el roots, perquè bueno, també, a part d'altres influències que van tenir el reggae, doncs, bueno, en els anys 80, també no? En l'explosió i la popularització de Bob Marley, el reggae es va influenciar també d'altres ritmes, no? del pop o fins i tot del rock, i també doncs, bueno, es va reflexar en alguns temes, i fins i tot en aquest tendència del roots, no? Que dèiem una mica més relaxat o algo així, pues bueno, també unes petites diferències, no? Amb més, això, no? Com més toques pop, una mica un baix potser més alegre, una mica més ràpid, però no arriben al protagonisme o al so que tenien altres èpoques com el rocksteady o el early reggae. Un bon exemple és un altre tema de Bob Marley and the Wailers, el Could You Be Love, un altre cop Family Man al baix, i bueno, un tema que suposo que tothom coneixerà.

0: bueno, ja ens apropem a la recta final del programa, i el que farem és fer un salt una miqueta al, pues una música una miqueta més moderna, entre cometes. Escoltarem algun tema d'Ska Punk, i de Rocksteady Shimmer Revival, doncs, bueno, on doncs segueix havent un gran protagonisme del baix, i no podrem parlar molt perquè s'acaba el programa, però bueno, si sembla posem un tema de The Clash, el Guns of Brixton, un clàssic de, doncs, de baixos així de, no, de l'època més Ska Punk, per dir-ho.
1: Sí, i ja que parlàvem d'influències, en aquest cop d'una mica a l'inrevés, no? És la música jamaicana la que influencia un grup punk com els Clash, que es va notar, no?, en molts dels temes, i per exemple en aquest Guns of Brixton.

0: Bé, doncs fins aquí ha arribat aquest especial, bueno, segona part de l'especial Quatre Cordes. Ens esperem amb un tema de Cortato, un altre de, doncs, grup mític amb unes línies de baixos també espectaculars, i amb un tema que m'agrada molt, el Vederazzi Solo, on el baix té realment bastant de protagonisme. I res, ens despedim fins d'aquí 15 dies, probablement amb el darrer programa ja de la temporada. I res, esperem que us hagi agradat el programa.
1: Salut.
0: Vinga, salut.

0: tio, però què el fa que a la roca estiguin més a l'edat de pedra que ningú, tio? És al·lucinant. Vull dir, tu te'n vas a Pruit i la gent no està... Mare de Déu, tio, és que està a 10 quilòmetres de Granollers, tio. No hi ha cap raó perquè no hi arribi el progrés, i el progrés no gens menys es nega a arribar, tio. A veure, que potser és que la roca ja va arribar a un estat òptim del desenvolupament humà i la mare natura va decidir parar-ho allà.
1: Fusta, ferro, corda i man, passeu el rasclet a la pista. Cop sec, precís, distància i dits, calent.

0: Bien. Bueno, aquí estem, al màxim un clatallot. Trobareu a faltar avui la veu més important d'aquest programa, però no passa res. Ahir al vespre el van trucar, que avui li donaven la creu de Sant Nicolau, no sé què hòsties, al Saló del Còmic, perquè porta 40 anys cagant-se sobre de la cultura catalana i no pot estar al programa. O sigui que avui estaré jo sol, però estic molt ben acompanyat amb gent de la terra ferma. Ells són de l'Urgell, no? Bellpuig està a l'Urgell.
1: Jo soc del Pla d'Urgell.
2: Pla d'Urgell,
0: sí. Pla d'Urgell o Urgell, Urgell? Seria Mollerussa.
3: Urgellades.
1: Sí, això mateix. Sí, sí. Mollerussa bancarrota, sí.
0: Bueno, tinc aquí els d'Arsenal. Bueno, bé, crideu. Bueno, això, què, nois?
4: Bé, molt bé.
0: Bé, esteu bé?
2: Contents d'estar aquí.
0: Vosaltres portàveu des dels 90 tocant... Sí. Vau plegar?
4: Sí.
0: Quants anys vau plegar?
1: Molts. 35.
4: No. Jo crec que vam plegar 20 i pico anys.
0: 20 i pico anys que no tocàveu, sí. I ara, que us han sortit cares als collons, exacte, torneu a tocar.
1: Ens va donar temps.
4: La crisi.
0: De... Us ha donat temps de pensar molt, de pensar molt, de tornar i tal. Pues sí. Em sembla de puta mare. Quina diferència veieu entre els... el que fotíeu en aquell moment, que havíem coincidit amb Budellà en algun concert, que jo recordava com més traixeros, i el que foteu ara, que ara la gent després els hi tocareu i d'això.
5: Bueno, hem après a tocar.
0: Heu après a tocar? Costa't aquí el micro, si no se't sentirà. Sí,
5: hem après a tocar una miqueta i és el que fem ara.
0: Sí, no? Però abans era com més... Sí.
4: Hòstia, jo és que crec que vam passar per totes les fases. Ja als 90 vam començar com, més o menys com el que fem ara. El que passa que després als anys 90 ja hi havia un bullici de música
0: brutal. Sí, ens arribaven coses i tothom
4: agafava. Jo crec que ara arribes al local i hòstia, he escoltat l'últim de Rage Against the Machine, he escoltat l'últim de Deicide. I la fusionar això, pues fèiem allò, no sé.
0: A més, els que som de poble ho tenim molt això, no?
4: Sí, perquè, sí.
0: Llavors, aquí per exemple el grup sou 5 i segurament si li preguntem al grup preferit, sí, de cadascú, clar, no coincideix una puta merda, amb el nostre grup passa el mateix, no? Que li agrada més el heavy, que li agrada més el hard,
4: això és maco,
0: que li agrada més... pues sí, això, puta mare. Això és una cosa cultural, sí, que els pobles tenim i que, sí, els de ciutat s'ajunten allà. No, és que ens tots ens ha d'agradar aquest rotllo,
4: sí,
0: eh?
4: Sí, sí, sí.
0: No, els pobles és allò. Sí. T'agrada tocar? Sí. Doncs pues va, vinga, i el que surti, surt, no?
4: Sense perjudici. Sí, sí.
1: I ara encara més, perquè ja som més grans, jo dic, vas...
0: Ara ja no incorporeu a ningú nou, no?
1: Clar, dius, i ara què?
0: No, que això fa molta gràcia, que sigueu els mateixos, no? Perquè sí, a vegades sempre pel camí, jo no dic que s'hagi de morir, però allò, la dona no el deixa sortir, el crio l'ha fitxat al Barça i va d'anar portant treno, saps aquesta...
4: No hem tingut aquestes sorts.
2: Les obligacions.
0: Les obligacions aquestes que a vegades... Sí. Però també està guai perquè suposo que a vosaltres el que us ha passat... És això, no?, que després de tants anys, no sé quin és el motiu que va fer que tornéssiu a recuperar el grup. Però és això? Heu perdut les obligacions?
5: La culpa de tot és aquest.
0: La culpa és de Joanet. Explica, Joanet, home, per això t'he fotut un micro,
6: jo,
0: digues alguna
6: cosa. Jo sempre vaig demanar... Bueno, perquè es van separar d'una manera...
0: Tràgica?
1: Sí.
6: No.
4: Abrupte, diem-ne.
1: No bonica.
6: Vam desaparèixer i dic, hòstia, pues almenys un concert de despedida ens beneixiríem, no?
0: Ja. No, el que passa
6: que ens en porten, sí.
0: Sí, no, està guai que continuïn, ah, sí? I que no parin, que els grups ho tenim això, arriba un moment a certes edats tal, que això el que diem, no? Pues, bueno, ja portes, tots els grups tenen caducitat, a no ser que visquis del grup, siguis que sé, el Rolling Stones o qui sigui, que t'has d'aguantar perquè sigui, els grups és un grup d'amics tal, sí, i con un no sé què, sí, i quan comences ja a fotre masses canvis al grup, que si plega el cantant, agafa un cantant, que si plega el bateri...
4: Sí, justament és això.
0: Val més plegar. Sí. Va, i fer una altra cosa i ja està, no?
4: Per l'essència.
5: Ja per l'essència, per tot.
4: De fet, una de les filosofies per tornar a ajuntar-nos és que o som tots o no som.
1: Sí.
4: I va donar la casualitat que els astres s'han ajuntat, han pogut reunir-nos tots de nou, la formació inicial, i o som tots o no som.
0: No, perquè... i em trec el barret amb aquestes coses. És com Cook Sparrer, per això adoro Cook Sparrer, no? Són uns tios, els mateixos 5 tios que fot 50 anys que van tocant, sí, i són els mateixos i...
4: T'agradi o no t'agradi, però...
0: T'agradi,
4: no...
0: Sí, el que facin, però vull dir que són aquells mateixos 5 tios, 5 col·legues que fot 50 anys que toquen, i continuen sent els mateixos, i suposo que...
4: És que l'esperit és aquest, tenen... L'esperit és aquest, és el de sentar-se i fer unes birres i tocar. que és el que feies fot 30 anys.
0: Sí, sí, sí, sí. No, és que ells encara ho fan. O sigui, ja a casa, crec que és el cantant, això m'ho ha explicat el David, del cantant de Cook Sparrer, són aquestes típiques cases angleses i al fons tenen com un... com si haguéssim com un garatge, com una espècie de garatge, i allà queden, i és com si haguéssim muntat un pub a casa d'ell, i allà van escoltar música, van aprendre a birra estal, i els nets, perquè tenen, alguns tenen nets i les filles i això, com que ja els hi mola un altre rotllo de música, no els deixen entrar. És el lloc
4: privat
0: per nosaltres, per escoltar aquí punk rock, i escoltar les nostres mogudes, fotre les nostres pintes, i em sembla una cosa genial, no? Que és una mica el que suposo feu vosaltres i fem nosaltres amb Fombi Pujol, quedar aquí els dijous on estem ara, fot unes birres, tocar quatre cançons i és que si no ens veuríem.
4: Sí, sí.
0: També un que no sé què, l'altre té no sé quantos, no?
4: Crec que és una mica aquesta la filosofia.
0: Aquest, ah, exacte. No?
1: I llavors, part,
0: si a sobre et conviden a tocar por ahí, vas i
1: ja és l'hòstia.
0: Doncs, puta mare, no?
1: Però a part, nosaltres es van formar des de... estàvem junts des dels 15 o 16 anys i clar, tornar ara és...
4: Això com, que ara lliga més, clar.
1: Clar, com tornar amb la família a tindre un fill a l'estany que torni, no sé, és molt...
2: És com tornar amb l'ex d'ana, no?
0: No, llavors, la, quan
2: és com tornar amb l'ex d'ana.
0: Aquests concerts que heu fet, suposo que també us trobeu gent que fotia mogollon d'anys que no veia o molt de temps, sí, que llavors te'l trobes un altre cop de públic.
4: De fet, el festival...
0: ell us veu canviats a vosaltres i vosaltres el veieu canviat amb ell, no?
4: El festival que vam muntar per l'aniversari dels 35 anys, que tot va ser una miqueta la moguda aquesta, feu un concert, primer feu un concert per celebrar els 35 anys i ajuntar-nos, i la cosa es va encigalar moltíssim. Doncs en aquest festival que vam fer al final, hi havia penya que els veies i dius, fa 30 anys que no t'havia vist, cabron.
2: Sí. I lo bé que ens ho van patar.
4: I també va ser un motiu per ajuntar-nos.
1: Va arribar a patir perquè pensaven, no tindré veu per sortir a l'escenari, perquè trobaves gent i feies, què fai? No parlo amb ell per no quedar-me sense veu, perquè, hòstia, tio, no ens veiem des de l'àser i
0: sempre els veus més vells que tu, a mi em passa, sí. Com fa gent que no fa temps que no la veig,
2: com
0: sempre
2: envellit,
0: penso,
2: com has envellit, no?
0: Hòstia, aquest ha envellit pitjor que jo, i potser ell deu pensar el mateix.
4: Som uns cabrons, no? Uns cabrons.
3: Si només ho penses no passa res, el problema és si ho dius, perquè al qui li dius
0: no,
3: ho pensa, però no diu.
6: A mi em va passar amb el baixista de Budellà, em dic, hòstia,
0: serà cabron. Aviam, per què heu portat el camioner?
2: Sí.
0: Escolta, aneu a tocar la primera cançó, no?
4: Vinga.
0: Quina és la primera que feu?
4: Benvinguts.
0: Benvinguts. Què millor?
2: Què millor
4: que benvinguts. Ben trobats.
0: Doncs va, vinga, va, a tocar-la.
1: Vinga, va.

0: Oh, yeah.
1: Collons, que bona!
2: Aquesta està en el nou disco que heu gravat?
3: Sí, que es va presentar el dia 22 de maig. I que, com estem veient, dona molt bon resultat a les xarxes, on estan escoltant mogollons. I és bastant important.
2: I bueno, jo espero que tenir ja el vinil a la mà.
3: Sí, ja està planxat, sí.
2: Està planxat.
3: Com si te'n recordes que vam estar parlant aquell dia esmorzant.
2: Sí.
3: Sí, la cosa ja està en marxa.
2: La cosa està en marxa. Doncs pues bueno, ja ho sabeu.
3: En breu.
2: En breu el podreu adquirir, ja el podeu escoltar a l'Spotify, sí, al Bandcamp, teniu Bandcamp també.
3: Spotify, Bandcamp, OneFriend,
2: Nightmare, aquestes coses que la
3: gent... Handem Now, Brian Kind i Brian Durst.
4: Un detall és que bueno, han modificat una mica el nom del grup, no? Perquè el grup es deia Arsenal, perquè es va formar llavors de la Guerra del Golf i suposo que vam llegir en algun diari la paraula Arsenal amb alguna notícia de la guerra i vam dir, mira, això és un nom que mola per un grup. I, però clar, ens hem donat compte que Arsenal ja començant pel grup de futbol i hi ha mil grups que es diuen Arsenal a tot el món.
5: No hem pogut competir amb el de futbol perquè no hem pogut
2: han jugat la final de Champions,
5: sí.
2: I això no desvelarem el resultat
3: ja el vau veure
2: no sé si va guanyar el PSG o l'Arsenal, però a mi em cau bé l'Arsenal, és un dels equips de Londres que em cau bé, perquè sóc molt fan del Nick Hornby, un escriptor que té un llibre, que si no l'heu llegit es diu Fuera de Juego, que ell és seguidor de l'Arsenal i parla una mica de la seva història des que era petit, que no li agradava el futbol, i un dia el seu pare, que estaven separats, va dir, el típic pare que l'agafa un dissabte que et toquen el nano i no saps on portar-lo, diu, va, el portaré a futbol, i el va portar al camp de l'Arsenal. El xaval va quedar flipat, tan flipat que llavors a partir d'aquí tota la seva vida gira entorn de l'Arsenal, no?
6: Pues, hooligan, no?
2: Pues hooligan,
5: jo és casualitat de la vida, que part del camp del Castellnou, que és on he jugat mitja vida, l'únic camp de futbol que he anat en ma puta vida és el de l'Arsenal.
2: Sí? Però el vell o el nou?
5: Bueno, vaig anar fa 10 anys, no sé si era el vell o el nou.
2: Sembla que hi ha el nou. Era
5: molt guapo.
2: Perquè... És que en el llibre aquest, i també hi ha una peli que es diu Fuera de Juego, el tio, el xaval aquest, al final acaba sent professor de literatura i el tio fa tot lo possible per anar a viure al costat del camp, com si aquí t'anessis a viure a l'escola. I el tio, a més, hi ha un pub que es diu The Gunner, jo hi he estat, i que hi ha tot de coses de l'Arsenal i tot això, i en la pel·li es veu, en aquell carrer hi ha com unes cases i el tio fa tot lo possible per anar a viure allà. I fa molta gràcia perquè el tio, tal com ho explica, perquè el tio, quan va buscar la casa, el tio que li vol vendre la casa, el tio li pregunta amb conya, però aquí es fa molt fulló? No, aquí els tens de partit una mica, però és tot molt tranquil i tal. I l'altre diu, bueno, però clar, l'altre hi va expressament per això, no? Perquè vull estar allà al supermeollo.
4: No, total, que això, que hem afegit un 35 al nom d'Arsenal.
2: Ah, Arsenal 35.
4: Per tant, qui ens busqui a Spotify ha de buscar Arsenal 35, tot junt. Arsenal 35.
3: Com a 4.
5: Que ja són 36, igual, no?
2: Però 35 és el que eren.
4: És els anys que fa que ens vam fundar, diguéssim.
2: Ah, vale.
3: L'any passat.
6: Ara són 36.
5: Ara són 36.
2: Ja. Sí, cada any hem de canviar. Sí,
5: heu buscat 36 perquè continuïs.
3: Ara, com que no ha passat el 2026, és 35,5.
5: Però bueno...
2: No, bueno, està bé. Sí. És una manera de diferenciar-los. Però ho heu mirat, allò? Hi ha molts grups que es diuen Arsenal.
4: Molt, sí.
5: Sí, hi ha el 34, el 33, el 30...
4: De tots els estils.
6: I a part de tots els pals, sí. N'hi ha d'estar de reggaeton d'Arsenal.
2: Sí?
4: Hi ha molts.
2: Per cert, mira, ara que tinc aquest aquí, és que m'ha fet molta gràcia. És un acompanyant
5: d'ells. Aquest és el Bolita.
2: El Heavy, que a darrere, a la samarreta que portes, no conec el grup. Però a darrere portes Fast Forward to Rock and Roll i amb Againsters, el primer single, hi ha una cançó que es diu Fast Forward to Breakfast.
3: Olé.
2: I de què són aquest grup que portes? Com es diu? És que posa...
7: De Carburetors.
2: Carburetors, què?
7: Són noruecs d'Oslo.
2: Sí, ja ho veig que posa.
7: Són rock and roll.
2: Rock and roll. Curiós, però que... rotllo Helicopters i rotllo així.
7: Sí.
3: Garage.
7: Sí. Lo curiós d'aquesta banda...
2: Costa't una mica el micro, però no se'n sentirà res, ja t'ho he dit que et faria parlar.
7: Lo curiós d'aquesta banda és que venen de grups de metal extrem.
2: Vale. D'aquests que cremaven esglésies.
3: Burzum, burzum.
2: Aquestes de fusta que cremen. A Lleida hi ha esglésies de fusta, no?
3: No, ja no. Ja no hi són. Ja no hi són.
2: Estan totes cremades.
3: Sí, estan cremades.
5: Ara són de Matching Brass.
7: Això que he dit que no volia parlar.
3: Eh? Inífugues, són inífugues, ara.
2: Ja t'he dit que et faria parlar. Qui parla tothom? Com aquí el Genís, que el tenim aquí a darrere. Per cert, crec, ara aquí, si no em falla la memòria, que sou el tercer grup de la Terra Ferma que ve el programa. No són molts. Els primers van ser...
0: Pioners.
2: Els pioners Fox System, Memento Mori... I,
3: molt bé.
2: I vosaltres bueno, sou els tercers.
5: Medalla de bronze.
2: Esteu al podi. Vam començar amb els jovenets,
3: bé.
2: Llavors els de mitjana edat, i llavors ja amb els veterans.
3: Però no. Memento s'ha de llegir, sembla, eh?
6: Els pròxims ja tindran 90 anys.
2: Bateria més jove.
3: Bateria més jove, sí. Baixa la mida.
5: Els pròxims que vinguen no tenen medalla.
2: No, no, perquè està guai, no? Vull dir que allò, no sé què, tal, doncs, bueno, mola que vingui gent d'això, de comarques, sí, sí.
5: A Lleida fem coses, eh?
2: Sí, no, ja ho sé. Passa que queda campixa, eh? Per mi, clar.
5: Existim.
2: Que ja ho sé, i m'encanta, eh? I anar a menjar cargols i tal. Mira, els Memento em van... Hòstia, no me'n recordo mai. Em van recomanar un lloc per anar a menjar cargols?
0: Estrulls.
2: Eh?
0: Estrulls.
2: Estrulls. Que ara no hi ha anat.
0: El Coli sempre va allí.
2: Sempre van allà, perquè és un lloc com una mica petit, no? Que està... Ja és gener.
5: Pues és una casa, cosa que tinc pendent. Al casa nostra, també, fan bé.
7: Situat en el Coli.
5: Piti.
2: Casa nostra.
6: Sí, això és
2: el casa nostra.
5: A Fondarella. El Piti, un
2: col·lega. Però queda...
5: A l'autovia, és fàcil de trobar.
0: Queda a prop, sí.
5: Fondarella, l'autovia és...
4: Al costat de Mollerussa.
2: Vale, com trucas palados,
3: ja que baixis truca, fotem una ruta gastronòmica de 3 dies.
2: No, perquè com que el meu fill viu a Madrid, de tant en tant hi vaig, vale. I llavors a la tornada,
5: sí, pues,
2: surto al matí a l'hora de dinar, em paro per allà a les terres vostres i
3: vale. Pues fot un toque.
2: Pues mira, aquest me l'apunto. Bueno, anem a escoltar una altra cançó, no?
3: Vinga, va.
2: Bueno, per cert, no hem explicat la cançó Benvingut de què collons parla.
4: Bueno, aquí hauríem d'introduir un col·laborador, un amic i col·laborador que tenim, que és l'Albert Jounou,
6: sí.
4: Que és un noi de Bellpuig, doncs que bueno, és una persona que és un artista, fa dibuixa, fa lletres, fa acudits, una persona doncs, amb molta vida interior, no?
2: Un palai és d'allà del vostre poble.
4: Sí, sí, sí. És, bueno, vostre és un gran fan del Roger Pelai. Sí. Sí. I bueno, ell té unes llibretes...
2: Pues bueno, que... A lo millor està allà mentre li donen la creu de Sant Jordi avui allà.
4: Igual, sí, perquè ahir li vaig dir...
2: El Salvador Illa, diu, a lo millor li dona avui la creu de Sant Jordi.
6: Quina foto. La penjareu aquí, la foto, no?
4: Això és incompatible.
2: Allà amb el Sant Cristo.
5: Està Califòrnia.
2: Fa com 10 dies que hi ha un Sant Cristo aquí a l'estudi.
5: Sí,
2: i
5: no sé com
6: ha vingut. Satanàs.
2: No sé com ha vingut.
6: Satanàs està arribant.
2: A l'estiu dic... Aquest Sant Cristo d'on t'ha sortit?
6: Satanàs està arribant.
2: I el va portar el Roger Esbé, un dia d'assaig, el va portar, sí. No sé per què, que se'l
5: havia trobat... Deu ser el que falta a l'església.
2: A la basura i va dir, aquí, no sé què fot el Sant Cristo aquí, però bueno... És motiva. El que deia el Joan, recorda les habitacions dels pares.
3: Sí,
2: que
3: motiva, aquests, motiva.
5: Ja. Inri.
4: Si el poses al revés, queda bé.
2: Queda bé, sí. Pues... No, perquè jo sempre tenia allò que anaves a l'habitació dels pares quan no hi eren amb alguna novieta i estaves allà empenyant i penses, aviam si em caurà el Sant Cristo gros al cap.
3: Que
2: et
3: mirava, que a sobre et mirava, perquè sempre mirava avall. Tu aixecaves el cap i el veies allà. Allà. I aviam de postura.
6: A vegades riu. Un boyer, no?
5: A vegades riu. Que poc ni sap.
2: No sé vosaltres, però jo, que sóc aquí també de poble i tal, hòstia, jo, quan era petit, fins que no vaig tenir 14 o 15 anys, hòstia, jo amb mossèn Jordi, els capellans del poble... Oh. I, o sigui, fotia por, tio. Sí. I, o sigui,
5: amb aquelles sotanes que portaven, que tenien més forats que...
2: Jo el veia pel carrer de baix i, hòstia, fotia mitja volta per no trobar-me'l, perquè...
6: Ben fet, ben fet,
2: de la galta,
6: i ben fet que feies.
5: Però... Eren terribles.
2: Sí. Ara fa dies que no vinc de
5: mitja. I per por ara, que jo era... A la meva colla érem 9 nenes i jo sol.
2: Ui,
5: jo
2: estava fan
5: de follar. De follar. De follar. I es portava
6: Sant
5: de Cristo, colònies, el cabron.
6: El Sant Cristo de la creu una bevotja.
5: I ara saps?
2: Ja,
5: Vas lligant.
2: Vas lligant cap.
0: Abans el capellà te deia guapo i, tu, i ara sí. Penses, la mare que et va parir, que jo no sé per què et deies guapo allà.
5: El padre Black and Decker.
4: Doncs bé, benvinguts, és una cançó que...
2: Ell té tan formal.
6: Eh? Sí. Sí.
2: Allà anem a escoltar el discurs institucional.
4: Me vaig comprometre amb l'Albert.
3: Estarem mitja hora parlant d'un altre tema i ara t'introduirà. Estàvem parlant de lo de benvinguts.
4: Me vaig comprometre amb l'Albert d'explicar el seu punt de vista de la cançó. Com
5: però només d'aquesta, no?
4: Bueno, n'hem cantat...
1: Si porta tres fulls, agafa els fulls i tira els, tio. Tira els putos fulls allà baix.
5: A mi me'ls van treure, els fulls.
3: Però, mare,
2: ah, ell va fer la lletra.
4: Ell va fer la lletra, sí.
2: I llavors t'ha explicat...
4: O sigui, de les 10 cançons que hi ha al disc, hi ha vàries que la lletra és de l'Albert Junó. Altres són doncs, de l'Efraín i del Francesc. I llavors, aquesta, la Benvinguts, aquesta la va fer l'Albert, no? I és una sàtira de la societat, que, bueno, la crítica a la societat és una cosa bastant, bastant habitual al punk, no? O sigui, no? Jo no sé quin va ser el primer grup que va dir puta societat.
5: Bueno,
4: tu ho saps? Però és una paraula que se sent molt als grups de punk, puta societat.
5: Distorsió o un d'aquests.
4: Doncs, bueno, aquesta és la nostra versió de la crítica a la societat, no? Actual,
0: la musiqueta pues... que som com a, anem com sempre com a corders, arreu molt de...
2: Sí.
0: Et diuen una cosa i tots allí com a corders, no?
1: Sí. Només que si no ho fas, et fiquen una multa.
2: Les mateixes notícies o tal t'obliguen a opinar i a pensar sobre certs temes que en el seu moment decideixen posar-los sobre la taula.
1: Manipulen.
2: El que no decideixen posar sobre la taula és com si no existís.
0: Correcte.
2: Ara què? Bueno, per dir alguna cosa, no? Que les vagues dels mestres, vale? No sé què... Ara parlem de les vagues del mestre, que està molt bé, que em sembla de puta mare, que reivindiquin i tot això. Però d'aquí una setmana decidiran, qui sigui, els que estan allà dalt, posar sobre la taula...
5: L'antivirus.
1: Manipulen tot, tema, no? Sí.
2: I van canviant de tema i estem allà tot, no sé què, però al final no acaba passant res, no? Sí.
1: N'hi ha d'haver 5 en una taula decidint a veure que, de què parla, de què, sí, quin, sí, quina sí. No sé si hi ha filtre, quina guerra muntem, quina història muntem.
2: Jo, el meu fill és periodista i treballa al País, a Madrid, i s'hi troben mogudes d'aquestes, els mateixos treballadors, hi ha un consell de direcció que certes coses que tu has fet o has escrit te les acaben vetant o te les acaben... I això al País, imagina't, altres
3: diaris. Sí, sí.
2: Més te les acaben retallant, t'acaben dient no, això ara no toca, no sé què, tal. Ja, o sigui, en el està tot controlat, no?
1: Però el que és terrible és que aquestes coses sabem que passen i ho acabem normalitzant.
2: Sí.
1: Ah, no els deixen d'això, però...
5: Bueno, al final tot està controlat.
3: Societat idiota.
5: Ha anat a les lletres fins que no les han revisat i revisat o sigui, Spotify o qui sigo, no donar l'okay. Perquè si arribem a dir alguna animalada, segur que hagués dit,
2: No, això... hi ha discos que van sortir els anys 80 i 90 que avui en dia discos de...
3: Però tu pots entrar a Instagram i mira, o a alguna red social i veure com executen una persona en viu. Això és com a surrealista.
2: Sí.
3: Vigila amb el que tu penges de lletra a Spotify, perquè t'ho acabaran tallant, però puc gravar un tio que es tira d'un rascacels a terra i explode com una nau i no passa res,
2: no passa res, sí.
1: O ara vols fer una pel·lícula com la del Pajares i les de Soyo i... directe, ja.
5: Això només se li permet al Torrente, ja.
1: Bueno, és veritat, ja.
2: A més, el del Torrente, que suposo que el tio ha arribat a un punt, des del meu punt de vista, el rotllo Torrente, que ell ho fa com a crítica per enfotre-se'n, però hi ha tants torrentians que allò s'ho agafen com el peu de la lletra.
5: Quantes crítiques va tindre l'endemà de l'estrena?
2: Sí, sí.
5: Vull dir, la gent se li va fotre que sí, però sí, home, n'estic. I això a Anglaterra ho troben normal, però aquí, pues aquí no ho troben normal. Al final és una...
2: No, però ara que dius Anglaterra, els Monty Python mateix, no? La vida de Brian, aquestes pel·lis, avui en dia hi hauria un fullon si aquestes pel·lis...
1: Bueno, eren els torrentes de...
3: Bueno, és diferent, tio. Humor intel·ligent, tio. El torrente intel·ligent.
1: Bueno, però ells tenien un humor anglès que si
5: bueno,
1: no foteien dels inglesos...
5: Però el Santiago Segura...
1: A tope.
5: No és tonto.
2: No!
3: Però ja, però...
5: Perquè sap el que es fa el cabron.
3: No sé.
2: No, està clar. Bueno... Havies de dir alguna cosa més del teu...
4: Sí, tinc moltes notes, però val més que ho deixem aquí.
2: No, no.
3: Bravo, Jordi!
2: Mira, Jordi, digue-ho.
4: No vull que em linxin. Una cosa que em sembla curiosa d'aquesta cançó és que al final nosaltres ens reconeixem...
5: que som uns
4: idiotes. Ho acceptem i ens reconeixem dins d'aquesta voràgine d'idiotesa de la societat.
2: Bueno, és que ho fem tots, no?
4: Sí, és dir, nosaltres em reconeixem que estem dintre d'això, no? O sigui, és molt difícil realment no caure en la idiotesa de la societat
2: ni caure en contradiccions, tots caiem en contradiccions, no?
1: Hauria de viure aïllat en una muntanya,
3: un bosc,
5: un ramat de corders, que si hi ha un corder que es desvia hi ha el gos que et fica postres.
2: Sí, exacte.
5: I per collons has d'anar perquè no tens
2: Out of Step, no, el disc de
5: no tens sortida.
2: Sí, però ho dius, però sempre tens incoherències en tot. Tothom sí. Tenim incoherències. Tothom, si ja ens posem a pensar, tothom tenim amics fatxes o amics que tenen, tenen pensaments allò, però com que és d'aquí del poble, mira, és el subnormalet i no li farem res. O a la feina mateix sents comentaris de penya que diu la mare que et va parir, fill de puta, no? Vull dir, tots no coneixem i no anem allà i li fotem dos cops de punts per...
1: Bueno, i el mateix pensen els altres de nosaltres, que dius...
2: Sí, no, no, està clar.
1: I l'altre deu dir, joder, aquest tio...
5: Continuen dient això, que saben que... A mi m'ho diuen, continues pensant i escoltant aquests grups que... T'has fet alguna cosa, tu? No ho sé.
2: I tu què escoltes? Bruce Springsteen i vas
5: no, has d'escoltar el que et fiquen de moda, doncs pues sí.
3: Però és que ja la pròpia pregunta em sembla absurda. És a dir, continues escoltant això? Però la pregunta és per què tu ho vas deixar d'escoltar?
2: Sí, exacte, no?
3: O sigui, saps? O sigui, sí. A mi m'agradava. Jo escoltava coses perquè m'agradaven, no escoltava coses perquè estaven de moda. Potser és aquest el problema, perquè tu m'escoltaves.
1: Hi havia una...
2: Escolta't aquí, escolta't aquí, ostres.
3: Jo abans era heavy.
7: El típic que et diuen, jo abans era heavy.
2: Què vol dir abans?
3: Abans de què? De Franco?
7: No, però ho ets o no ho ets?
2: No, t'agrada o no t'agrada, no?
1: Que la música no envelleix, no? Envelleixen les persones.
2: No, però ja no és envellir, hòstia. Si tu, per exemple, no, el que dius tu, aquest amic teu, aquest conegut teu, que diu, abans era heavy,
7: no, però
2: què vols dir, que els discos dels grups de heavy d'ara en dia no, no, molen, no, molen, no molen, molen igual, no?
1: Era un hombre i un espoli, no?
7: O t'agrada o no t'agrada, que és el que has dit.
3: Ah, és el que deia abans. Igual la pregunta aquesta no té sentit.
5: Perquè aquests amics que et diuen això han escoltat reggaeton, han escoltat el Rick Hasley.
1: Bona aquesta.
5: Vull dir, han anat canviant.
2: No, però suposo que aquesta penya el que també busca és arriba un moment que necessiten parella, no sé què, i que acaben anant a la discoteca que hi ha tal, no sé què, i llavors pues, s'acaben allà fent el matxembrat aquest que dius bueno, sí, jo abans era heavy i ara...
5: I ara no tinc
2: edat, ara
5: per...
2: Pobre,
5: ara no tinc edat per ser.
7: Abans no eres res igual que ara.
0: Però tu ets heavy o no?
3: Glam rock.
2: A tu t'agrada la música i a mi igual, no?
7: Bueno, a veure.
2: No t'agrada la música?
1: Sí, sí que m'agrada la música,
7: però no tota la música.
2: Bueno, el que t'agrada, pitjor. A mi tampoc no m'agrada tota, però vull dir, el que t'agrada, t'agrada i ja està. I vull dir que no el que estem dient, si tu t'ha agradat el metal des de que tens 13 o 14 anys, ara no et deixarà d'agradar.
7: No,
2: no. No. Una cosa és que diguis, hòstia, és que mira, tinc reuma, em fa mal no sé què.
7: Això també ho tinc.
2: I no vaig als concerts. O mira, és que ara treballo 14 hores al dia i no tinc temps de descobrir els grups nous. I encara vaig tirant del disco aquell de CDC If You Want Blue, el directe de CDC, que me'l vaig comprar quan tenia 16 anys.
7: No, però continuo igual. I també escolta música nova, si no renoves...
5: Un s'ha d'actuar.
7: Les velles glòries algun dia s'acabaran.
2: Jo el que sí que haig de dir és que des de fa uns anys, des que existeix internet i tot això, que vaig molt atabalat. Abans, sí, abans anava a comprar discos i m'escoltava aquells discos i els canviàvem i els gravàvem amb els col·legues i aquells discos quasi bé me'ls aprenia de memòria. I avui en dia, escolta això... I m'arriba tanta informació que m'atabalo i tot, no tinc temps d'assumir tots els grups que tinc accés a través del que parlàvem abans, amb tu parlàvem de Spotify i tot això, no? Que allà ho tens tot, no? Llavors, escolta aquest grup i dius, si vols escoltar aquest grup també mola. Ah, vale. Vas allà, llavors...
3: Estàs tan dispers. L'excés d'informació fa que deixis passar a vegades grans joies per culpa de que hi ha masses coses a escoltar.
2: Massa cosa. Matabala.
5: No tenim prou megas per assumir.
2: Ni prou temps. Bueno, anem a tocar la segona cançó. Estem aquí xerrant.
0: Ara toca cap més.
2: Quina toquem? Estan tocant els ous en lloc de...
3: Nàufrag?
2: Nàufrag?
3: Nàufrag.
2: Vinga, anem a escoltar-la i llavors parlem de...
1: Anem a buscar la barca.
3: Comença, Miqui.

0: deu l'han planxat.
1: Bona, bona. De què parla aquesta? Va, Jordi.
2: Aquesta és de la Fran.
1: Parlaré, ho expliqueu.
3: Que teniu l'autor.
2: No, no, a veure, aquesta, la cançó, la lletra parla pues, d'una vivència personal, que va ser una separació que vaig tindre amb la meva exparella, i bueno, està basada en aquest tema. Una miqueta enfocada, no?, als principis de la separació.
1: Amb crios pel mig?
2: Amb crios pel mig, tinc dos nens molt bonics, sí, sí, sí. Mm. I bueno, i amb un estat així una miqueta tocant terra, pues, tocant fons, pues,
3: faig però es tenien, es tenien altres per teníem la pala per no arroplegar.
2: No,
4: és... I a més, és una cançó que quan me la va passar li vaig dir, hòstia, Efra, tio, perquè jo també l'he viscut, quasi bé, paral·lel amb ell.
3: És lo normal.
4: És lo mateix, no?
0: Bueno, crec que ho ha viscut quasi tothom, no?
4: Sí,
3: llavors... Mira, només que tothom que s'hagi... Només que tothom que s'hagi separat, l'escolti una vegada i ja triu.
1: Ja, se sent identificat amb el que estàs parlant.
0: També agafar... No ha d'estar deslligat els sentiments de les persones amb el punk rock o la música més
1: callera. No, està clar.
0: Crec que, hòstia, és algo...
1: No, per dir, me cago en tu puta madre i la iglesia. Vull dir que a vegades la gent ens afecta,
0: de fet, la música és això,
1: moltes,
0: no?
1: Moltes més altres coses, clar, amb les quals ens trobem tots quotidianament, no?
4: O també plorem i tenim trobar... sentiments i...
5: La música expressa sentiments.
4: Perquè no es pensen, punk, ja cago en d'aquí, soc més dur que l'hòstia.
1: Sí, per això llavors el garrulisme aquest que, ens, que insuflen des dels mitjans oficials, sí. De... El punk
3: que són perillosos, sí, les drogues.
4: Plorem, ens enamorem i fem, exacte, moltes coses boniques.
1: Fem la nostra vida i després en parlarem. El dilluns hem d'anar a pencar perquè hem de menjar.
2: Mm. Bueno, una miqueta d'això.
1: Parles una miqueta d'això.
2: Naufra.
1: I allò naufra, què ve dir? Que trobes sol allà amb una...
0: Tu ploris, hòstia.
4: No, més que, més que trobes sol...
3: Estàs preguntant massa, eh?
1: Bueno, home, jo sóc el presentador.
3: Ja, ja, ja.
1: No,
3: apreta.
2: Cada un pot interpretar com cregui. Al final, naufra ho pots interpretar de moltes maneres, no? Pues, jo que sé, ha après a navegar o dins un mar de taulons.
4: Bueno, sí.
2: Com pot treure les conclusions?
1: Expulsions d'algues...
2: Això ja m'ho deixo a títol personal, vale. Cadascú
1: que... O sigui, totes les que tocareu avui, que heu tocat i que tocareu avui, estan en el disc 1,
2: sí.
1: Eh?
2: Totes, sí.
1: Aquesta lletra... El que ha de fer la gent és mirar, llegir les lletres, escoltar...
3: Sí, crec que sí. Però és una lletra també bastant ambigua, perquè també... O sigui, pots donar-li uns altres...
4: Bueno, però porta la història perquè tu passes, però de la manera que surts de la història, perquè hi ha un tros... que t'ho diu, o sigui, jo vaig passar malament, però la segona fase de la lletra et diu, jo he sortit sí, fort, he sortit valent,
2: les fletxes de llum que sí. Influeixen dins l'habitació,
4: clar, pues perquè hi ha un dia que s'encén una llum
1: que hi ha un moment que
2: ja veus al final, bé,
1: la cosa es pot superar o acaba superant,
4: sí, perquè tu quan els que ho han viscut i han passat per aquí, quan tu passes el primer procés dius, jo no sortiré d'aquí, jo he estat tota la vida amb aquesta persona i no
1: et
4: en sortiré,
1: com enfonsat, no?
4: Sí, i ve algú i et diu, arribarà un dia que veuràs que te s'obrirà una porta, una finestra, el que sigui, i aquesta cançó pot ser una mica d'així. Que tothom, i per la gent que estigui al primer procés, que és molt fotut, que arriba un moment que s'obre una finestra i l'has de buscar, clar, perquè has de ser tu també que l'has d'anar, sí, a buscar, sí, aquella finestra.
3: Penso...
4: I
1: una mica pels barcelonistes seria Hansi Flick, no?
3: Sí.
1: Va marxar Messi, pensava, això no ho aixecarem ja mai més.
3: Aquí està l'ambigua.
1: Arriba Hansi,
3: I Déu-n'hi-do, que el Flore...
1: Salvar la vida i...
3: Però aquí està l'ambigüetat, no? Que no pot ser per això, sinó per un que surt...
0: D'un
3: tema de droga...
1: Ah, sí, una malaltia...
4: Sí, no cal donar... No, això
3: una mala època,
4: és per una relació, sí, però...
1: Que estàs a l'atur, jo conec, sí, gent, sí, això, sí. No? Gent, per exemple,
3: allà
1: amb 50 i pico tacos o així que es queda a l'atur i que li és quasi bé impossible trobar feina i tal...
0: Explica,
1: collons, tens un micro aquí. Pensa que aquest programa ho sent mig Catalunya.
6: A l'atur, que el curro està bastant xoc.
4: Al final, l'únic que no té solució en aquesta vida és la mort.
1: Sí, exacte.
4: El de més?
2: I per això la palmem, tio.
4: Bueno, però solució no n'hi ha.
3: No hi cabria.
1: No, perquè està guai que en cada, no, en cada moment de la teva vida, no, que
2: sí.
1: Clar, els xavals, que un xaval que ens puguis, mira, el Genís, que és jove. Vull dir,
3: s'ha molt callat el Genís,
1: No, està callat el puta,
7: perquè jo no observo.
1: No, que no et fem bullying. No, però vull dir que hi ha coses que a mesura que vas avançant l'edat cada cop et vas trobant amb mogudes, amb problemes en funció de l'edat. Sí. I coses que quan tens 20 anys o 25 o 30 sí, sí, no hi penses, quan en tens 50 dius, ma mare que em va parir, quan en tens 60 com jo, que ja et fa mal la cadera, que no sé què, que tal,
0: sí, però,
1: que troben colesterol, que troben sucre, dius, clar, cago en Déu, què he fet jo en aquesta vida? Per què em passa això? Bueno, què has fet? Has fet el gilipolles? Bueno, has viscut com un campió.
0: Te l'has jugat, sí, sí, sí. L'edat, jo crec que l'edat té curteix i al final les hòsties que als 40 et semblaven una puta mole ara et semblen més
1: i tampoc no és d'una qüestió de donar lliçons a ningú
0: no.
1: Ja s'ho anirà trobant i cada persona és un món i cada vida és un...
3: Però es tracta de que si algú passa un mal moment pot escoltar la cançó i donar-li...
1: I pot ajudar...
3: Una mica de...
4: Al final és això, la música... Hòstia, ahir escoltava una cançó dels Groc i Rude que parlava d'això, de que la vida, que surten molt preparats i tot algú, però que el que t'ensenya són les hòsties que et dona la vida. No sé quina és, però bueno.
3: És el que parlàvem, no? Que trobes un curro i els teus pròxims 20 anys és per adaptar-te, no per fer la feina, sinó per adaptar-te a les noves històries, no?
1: Bueno, em voleu tocar un altre o què?
2: No,
1: sí, home, sí, va, anem a fer una altra cançó del disco.
0: Vinga, va.
1: Quina voleu fer ara?
0: No sé.
3: Quina va dir?
4: Jordi.
1: Va,
5: no, pira. No tinc la llista.
0: Dilluns es veixi, vinga, va.
5: No,
4: La pira.
2: La pira. Va, fem la pira.
1: Anem a escoltar i llavors parlem de la pira, vale?
0: Va.
1: Treu els fulls. La tens apuntada, la pira? Sí? Vinga.
5: Sí, sí, sí.
1: La pira.
4: És que són de ciències, són de lletres.
7: Era l'emèrit.

0: Sí, era la pira, era la pira.
1: La crema
0: autònoma.
2: Bueno, què dieu aquí a la pira? Què ens expliqueu?
3: Aquí foc a la barraca, aquí.
0: Jo crec que és una mica una crítica a la corona, als establishments bormons, a tot el que presenta els de dalt cap a baix.
2: El fill de putisme que
3: tenen. A totes les corones, eh? En general, a totes.
4: A lo siento no se volverá a repetir.
0: Sí.
2: Bueno, és que és això, eh? Aquests fills de puta poden fer el que els doni la gana. És... Bueno, això és molt cristià, eh? No, això? Mm-hmm. Diu, tu ets un fill de puta,
3: si
2: però llavors dius, bueno, hòstia, em sap greu.
3: Confesses, sí.
2: Mira, Déu t'ha perdonat.
0: Sí.
2: No? Bueno, és una mica el concepte aquest, no?
1: No oblidis un club que és rei per la gràcia de Dios.
2: Sí, per la gràcia de Dios,
0: sí. Sí, sí, i és com a molt curiós, no? Tota aquesta palafernària de que el mateix que dèiem abans, no? O sigui, ho dones com a que

0: Polítics, no, imagina't, que els polítics no poden fer. No, els clar, polítics perquè... ja fan el que els surt
1: dels collons, però bueno, com a mínim, si en teoria els polítics arriba un moment, encara que sigui cada 4 anys, que si li va malament...
0: Sí, però ells saben que estaran de per vida.
1: Ah, no, ja, sí, llavors els enxufarà tots els puestos. Sí.
0: Jo pues, puc fer, i tinc per fer el que em rota, perquè sóc el rei d'Espanya, d'Anglaterra...
2: Que continuen amb les lleis... medievals, encara sí. Modificades i mascarades, però les lleis continuen sent les mateixes. De fet, fa poc va sortir el rei d'Anglaterra assentat amb la seva dona allà vestits, tu te miraves aquella imatge i semblava tret d'una pel·lícula medieval de Braveheart, saps? O sigui, amb la mateixa túnica, mateixes plumes, i dius, aquesta penya, tio, que això ho han tret del baúl de los recuerdos, saps? Vull dir que és un concepte...
3: Sigui el mateix traque.
2: Probablement sigui el mateix traque del seu besavi.
0: O del Felipe IV o V, però són reis.
2: Bueno,
0: són reis. Ells
1: teniu
0: són...
1: concerts a la vista?
4: Tenim un cada mes.
1: Bueno, expliqueu a on, tal.
2: Un cada mes.
1: Déu, ja,
2: tenim,
1: va,
2: mira, el pròxim concert que tenim, ara estem al maig, juny.
3: Aquí a prop, no?
4: Al Pandèmia.
2: Estem al juny, ja, no?
1: Al juny al Pandèmia. On es fa? Explica-li a la gent.
2: El 27 de juny.
4: De juny.
2: A Palau Tordera.
0: No fotis.
3: Sí.
0: Palau Tordera.
2: A Palau Tordera, si no recordo
1: aquí, aquí al costat, aquí més
2: amunt, amb Subterrània, amb Subterrània, Crida Salvatge, Ratpenat i Soterrats, o Socarrats, perdó, i crec que me'n deixo...
1: Socarrats,
2: sí, i me deixo alguna banda i em sap greu deixar-me... No em deixo cap banda, crec que sí,
3: Arsenal.
2: I Arsenal, exacte. Arsenal 35! Bon de dia, si no el Jordi se'n fa.
0: Sí, se'n fotran els Arsenal, que quasi te'ls dissabes.
1: I el juliol que teniu?
2: El juliol tenim un festival que es fa, bueno, un bolo que tenim a Mollerussa, que organitza la gent de Punkistrol i els del Metal Fest.
1: Hi ha més grups també?
2: Hi ha més bandes, hi ha dos bandes més que crec que encara no podem dir.
1: Bueno.
2: I després a l'agost crec que fem un parón.
4: No,
2: tenim una festa.
4: Tenim la festa dels xèrifs.
2: Tenim una festa privada.
1: El xèrif ets tu.
2: Bueno, són una colla de moteros tipo Dark Angel,
0: que ja van estar.
5: Són tots traficants de cocaïna.
0: Jo sí, jo tinc dos motos.
1: Escolta, i que és una festa motora d'aquestes de...
0: Que van passar de
1: cervesa i vinga.
3: Bueno, és una associació d'allà del poble i...
0: Cervesa.
5: Ja vam tocar l'any passat i ens van cuidar molt.
6: Aquest any és el 30 aniversari.
1: I clar...
3: I som més vells i matusalem.
0: Molt bona gent.
4: Escolta, explica'ns una cosa. És festa privada o pot vindre qui vulgui? Perquè això es fa en un parc.
6: No, és festa privada, però el concert pot
2: selectiva, vindre... deixem selectiva, no?
6: Clar, tu no pots vindre allà al migdia o algú presentat allà i...
4: Però a la nit...
2: Sí, reservat el 30 de migdia.
3: Si porto un educat...
6: No pots entrar aquí.
2: Aforo limitat. Si porto un educat...
1: A l'hora del concert sí que la gent pot venir a disfrutar...
2: Si porto una Harley xina...
5: Si venen a l'Aliança Catalana es foten fora.
0: Jo tinc dos motos, si voleu...
5: Sí, però...
1: Bueno, bé, molt bé. Bueno, que és com un aniversari.
6: No, és l'aniversari.
1: Feu la vostra celebració i llavors toquen ells a final de festa, diguéssim, i al final de festa...
2: Sí, un dels grups que toquem som nosaltres, també perquè l'any passat també ens van donar...
1: A més, si és el poble, ho teniu allà al costat.
2: El 50% són col·legues que ja venien quan érem uns crios i més que... Joder,
0: no pot dir que...
3: L'any passat vam fer una pera via abans del concert.
2: Per treure una mica de pressió.
1: Ah, també vam tocar aquí.
3: Vam anar allà a muntar trastos i...
2: Clar, és que pensa que havíem de tocar el 4 d'octubre, però foter com a 30 anys que no tocàvem junts. Els nervis cada vegada pitjor.
1: Una cosa és el local de assaig, que tot està perfecte, per dir-ho d'alguna manera,
2: i un d'envés
1: a Remigio, i llavors quan vas en directe ja, que no em sento, ai, que no sé què.
2: Sí, ens va dir això, veniu, hòstia, i toqueu el dia de la festa, i això crec que ens va ajudar també.
0: Ens van desvirtar.
2: I que menys que si ara ens torna a dir tocar i pues, i toquem. Pues, després de l'agost ens anem ja a lo que és ja la part final de l'any, que és la més bona, crec, per nosaltres com a bolos, sense desmereixer els altres, sinó perquè per la quantitat de gent que hi ha ara, que és el Caliqueño, el concert de Pons... No, concert de Pons sí, perquè ja està anunciat.
1: Caliqueño. Si no està anunciat, aquí hem vingut a donar primícies i a criticar la gent, vull dir que...
2: I després crec que hi ha alguna cosa més.
4: El novembre
2: el festival.
0: El novembre
3: és una festa sorpresa.
0: L'Arsenal Fest.
1: El novembre és el dia que haig de venir jo, no?
2: Sí, sí.
3: Aprofitem per...
2: De veritat!
5: Vinga, notícia bomba.
1: Hem de venir molt.
2: catalans
1: no, bueno,
0: és que com que el genís també vindrà, eh?
1: Els cops també toquen.
2: Sí.
1: Digui el genís.
5: Aquí hi ha una notícia.

0: Ja, bomba.
1: Estic acostumat a muntar coses allà. A Rosselló.
2: Una vegada més, com hi pujo, li puc.
1: Quantes vegades hem tocat junts? Tres, almenys, segur.
2: Tres, jo crec, sí.
3: Bé,
2: sí, sí.
1: Aquest agermanament també està bé.
2: Mira, ja, ja.
3: De fet, és un festival per fer això, per fer agermanament.
1: No,
3: i totes les bandes que toquen... Tot és, el rotllo és molt bonic. De fet, sí. Hòstia, tots el que estem xerrant...
4: L'any passat no va ser... el rotllo que entre entre grups és que va ser bonic, vull dir...
1: Bueno, és que és lo maco, no? Vull
3: sí.
4: Perquè nosaltres som d'una cultura que dius aquest festival, que a la banda no li falti de res. O sigui, que soni bé, que sopin i mingin de puta mare. Vull dir, què més els hi pots donar a una banda?
1: No, és
3: que... Bon equip...
1: Bueno, jo no, pel meu cas és... Jo sempre dic que nosaltres anem a tocar per un xupito de Calissà i vull dir que és el rotllo de que...
3: Sí, però quan la banda ja saps com a músic...
1: Bé, doncs de
3: sí, com a músic vas a un lloc, que a més l'equip és guai, hòstia, no tens problemes, jo un backline, tot és... Ho
1: bon
3: fas
1: rotllo,
3: perquè estiguis bé, tio.
1: Hi ha bona relació entre les
3: no ho fem
1: bandes,
3: per fer quarto, sinó ho fem perquè tu sí, toquis sí. De puta
1: és una
3: mare.
1: Jornada de germanor, que
5: dic sí, es va notar amb molta... Sí, com un ambient com a festiu,
4: sí,
5: com a...
4: Sí, després
5: de germanor, no?
4: Que són les 11 de la nit i la nevera que està plena de cerveses està buida.
1: Com un
4: bueno, la vam tornar a omplir.
1: Com una festa major de rockeros,
3: sí.
1: Per dir-ho d'una manera,
3: sí,
1: no?
3: Sí.
1: O de Puma,
5: el Marc Abellpuig, tenim la sort que l'alcalde és rockero.
1: Ah, molt bé.
3: Sí.
5: I ens han recolzat amb aquest festival i la veritat que... No, aprofitem per donar les gràcies.
4: Sí, i a l'endemà del festival que me'l vaig trobar i el
1: de quin partit és?
2: No,
5: independent. Independent.
1: És independent.
3: No, és d'Esquerra, és d'Esquerra.
5: No podem,
4: si fas parlar al Miqui dirà massa coses.
5: No podem fer propaganda.
6: Molt bé.
3: Després tenim alguna cosa més al desembre i que no podem desvetllar.
6: El desembre desvetllar. El padrinot.
3: Que no podem desvetllar, però el Miqui ho acaba de dir.
1: Aviam, aquí
3: no passa res.
1: Hem vingut a donar primícies
2: però
1: i al final cap.
2: No? El dia sí, no?
3: Sí. El dia sí.
4: No, Miqui, 12
2: de desembre.
3: 12 de desembre.
1: 12 de desembre.
3: Que tocarem amb Metallica i
2: Megadeth
3: i Los Suaves.
2: Hòstia, així tinc passe.
3: I el 2027
1: encara
3: ja tenim...
1: Encara està viu el de Los Suaves?
3: No, l'altre dia vaig veure un vídeo d'en Bell.
4: El dia 3 morirà.
3: Vaig veure un vídeo, és que us ho volia passar, vaig veure un vídeo d'en Bell, que
6: no?
3: Et juro que no semblava ell, tio. O sigui, semblava com un padrí...
1: Però quants anys té, 88 o...
6: Bueno, ja
3: 90,
6: ja, no. Ja semblava un padrí fa 30 anys.
4: Bueno, no són els anys, és lo... Bueno,
1: està trinxat. És que havia sigut policia, aquest
6: home. Jo sí, no?
4: Sí.
6: Bueno, això diuen que és una...
4: No,
6: això diuen que és una llegenda.
4: No, és veritat. El tio, el que passa que, com que va empezar a triomfar amb els Suaves, va demanar una excedència.
3: Que no té fins ara, eh?
4: Sí, sí, és veritat. Ah, tu busques a Wikipedia i jo sí, sí. Ficarà que,
1: home,
4: que va demanar una excedència.
1: Els anys de policia es va fotre tanta farlopa. Més era
4: home,
1: que
4: està,
1: era, no?
4: Jo els, és que està que, aquí.
1: Que
4: està
1: que la cascamenta li ve dels anys de policia,
3: veies,
1: no dels anys del
2: rock.
3: Tu els veus als anys 90, tu els veus als anys 90 tocar, jo encara els recordo. El baixista amb un bigoti de tricornio que flipes, sí. Ell amb un bigoti de tricornio i el bateria igual, o sigui...
4: Bueno, jo,
3: no,
4: jo el recordo a la segona fase de Los Suaves,
3: bigoti d'aquell de tricornio,
4: a la Fuliola, quan els Suaves estaven ja per terra, sí. Que acaba de tocar el Yossi, el portaven amb volandes, com que estava fatal, i dic, Yossi, ven a tocar a mi pueblo, por la cerveza... I 20 euros, dic sí, i 40.000 de caché.
6: Però ell sempre ja tenia un aspecte de gran, ja de,
1: sí,
6: fa 30 anys.
1: Bueno.
6: Sí.
3: De fet, quan van néixer ja eren grans.
2: Un bolo que va fer a Monzón i el seu conteme va caure per darrere de la bateria. Imagina't.
6: Això triple, va passar... triple mortal, no?
1: Això em va passar a mi amb el Charlie Harper, el d'Uka Subs, el cantant d'Uka Subs. Als anys 80 va ser dels primers grups punks que van tocar a Barcelona, que van tocar un dels primers concerts de l'Odi Social, i quan el vaig veure vaig pensar, hòstia, aquest senyor és molt gran. Clar, en té quasi 80. Clar, en aquell moment jo devia tenir 17 o 18 anys, però que ja en tenia 38.
3: Clar,
1: i va agafar el pum com molt gran. I jo ara veia, hòstia, tio, i a més el tio l'he tingut dues vegades a l'Estraperlo, és supermajo, és un tio més senzill i més d'això, que és un tio que això, que amb quasi 80 anys encara es fot a dintre la furgoneta, ara va ser...
3: És que tu mires, jo tinc discos d'Uka Subs, i tu mires, sí, les fotos de llavors del mateix any que van publicar el No Survivors de GBH, sí, i mires, sí, els del Colin de GBH, i mires amb ell i dius, aquest, sí, és un
1: el,
3: pare, no?
1: És el pare.
6: Però el Colin també està corradillo.
3: No, home, als 80, és més jovenet.
4: Ara imagina't naltros, quan la penya La penya veurà els discos i ja estan relacionats quan
0: estan...
4: Estan
0: guapos, tio.
1: Bueno, però...
4: No, estem
1: bueno,
4: supercuidats, eh? Que... La mitja de quilos de la banda són ja, 54.
1: No hi ha gent que... Quan hem tornat, tornat d'esmorzar, no has vist tot de gent fotent ciclisme i coses d'aquestes? Sí, sí. Hi ha gent que va en bicicleta, hi ha gent que se'n va al gimnàs...
3: Puto ciclistes.
1: Hi ha gent que no sé què, sí. No?
6: Puto. Aquest
3: ben bicicleta. Puto ciclistes.
1: No, però vull dir que cadascú... fot el seu hobby que li surt dels collons. Nosaltres toquem en un grup i el nostre hobby és aquest.
3: Ho pots combinar les dues coses.
1: Sí. I també, per suposat, no, però vull dir que em refereixo què vol dir que pots anar a fer ciclisme o pots anar al gimnàs o pots anar al liceu i no pots tenir una banda de punk rock. Qui ho diu, això?
3: No, sens dubte, sens dubte.
6: Hòstia, que deies això dels GBH, recordo que ens agradaven tant que vam dir, el dia que puguem veure GBH ens podem morir, i vam anar a la sala KGB de Barcelona amb 18 anys i els vam anar a veure.
1: El KGB sonava com el cul,
6: era aquella que pujaves les...
1: sí,
6: i els vam veure i vam dir, i després han vingut a Tarra, jo soc de Tarra, he vingut dos vegades
3: a Puig, van
2: vindre
3: a Binefar. No, va cantar dos cançons al Colin i li va pillar un xungo perquè se'n va anar de festa amb el senyor Jaume Sanuy i la tropa abans del bolo, i allà l'aire és diferent, saps? I va de bum.
2: La veritat és que no m'ho sé, que hi vam anar, però me'n recordo.
4: Bueno, allà és on ens vam fer la foto amb ell.
1: Vas a buscar birres?
4: Joan.
0: En queden dos, hauria de...
4: Pues una per mi, Joan.
0: Hauria d'anar al Paqui.
1: Com el Paqui, bueno.
0: En queden dos, tios.
1: Una per mi i l'altra és la partida entre
3: si. Anem al Paqui. Si vols anar al
1: Paqui, és al Paqui.
3: El senyor que ven cerveses de color morenet.
6: És la vida, no? Que jo recordo que dic, no, si els veiem ja es podem morir, no? I
4: ostres, i... Això no es pot dir mai.
3: Però és que, clar, a veure, per uns crios, que llavors érem uns crios, perquè crec que no teníem ni els 18, crec que teníem 15 o 16, per uns crios que se'n van a Barcelona, a la gran ciutat, al KGB, que era com allò que dius, el Madison Square Garden, vale? A veure, GBH, per mi era el que dius tu.
4: Bueno, era tot, tio, nosaltres també, jo recordo quan va dir, si podem tocar un Budellam, era l'hòstia, i com vam tocar un Budellam, vam flipar, tio.
3: Us vam vindre a veure la bàscula, tio, com en plan, anem a veure els Rollins.
4: Sí. I vam tocar amb altres, no sé si vam tocar al Vendrell. No, al Vendrell.
2: Sí,
4: al Vendrell.
1: El de la bàscula.
3: No, però nosaltres vam tocar amb VAP a la bàscula.
1: Sí,
3: senyor.
1: I
4: després no es van dir per tocar amb altres, em sembla que era el Vendrell o no sé.
3: El Vendrell.
1: Aquell dia que va ploure tant. I vam
6: gravar amb l'Enrique Lindo, no vau gravar
4: el tema. Que bueno, que part que vam anar amb l'Enrique Lindo va ser perquè va gravar amb altres.
6: Exacte. Influència màxima.
1: L'altre dia a TV3 va sortir...
4: L'Enrique Lindo?
1: Està gravant l'Enrique Lindo, jo pensava que devia estar...
6: Però acaba de gravar amb això.
4: El tio portava...
3: Amb aquella cinta, amb aquella cinta.
1: Però va sortir una cosa de...
4: El tècnic de la salseta.
1: No sé què va acabar fotent, però fa poc a TV3, no, a les mogudes aquestes, no sé què, tal, i va sortir el puto Piolindo, que no trobem Piolindo, que encara està...
6: Encara deu fer-ho analògic, el tio.
4: Nosaltres li diem forroses.
3: Home, sí. Era un màster, el tio, fent anar les cintes i pegant-les.
1: Sí,
4: ja has anat al Paqui?
0: No, encara en queden dos més.
4: Pues tio...
6: Llavors, escolta, Joan, ves-te en l'alcoholista.
1: No, que vaig a pixar. I fes les preguntes. Mentre jo vaig a pixar...
4: Hòstia,
1: en directe, perquè veieu aquell programa, en directe, quan vaig a pixar, un segon...
4: Primícia mundial, el Belmonte entrevista Arsenal.
3: El Joan entrevista Arsenal.
4: Con todos ustedes, Juan Belmonte.
0: Compromeses.
6: No es de Nalpaqui, es de Nalpaculista. Le llevé 4 viernes.
0: ¿Qué os pueden decir? ¿Qué os pueden preguntar?
3: No sé.
4: Depende del que pregunte.
0: Quin gatxe teniu ara mateix?
3: Ara mateix.
4: L'acabem d'actualitzar.
3: Zero.
4: L'acabem d'actualitzar aquest matí.
3: Home, ja que hem tret el disc i està al mercat i està funcionant tan bé...
4: Sí.
3: Jo crec que no podem baixar dels 50-100 euros, entre 50 i 100 euros. És el nostre manager, que és un merda.
0: Que quan venguin les 10.000 còpies m'afectaré la
4: pena. Els gastos. Venimos por los gastos.
3: Venimos por los gastos.
4: Los gastos, que són muchos.
3: Mai se parla de diners.
0: Mai se parla de diners.
3: Això queda en privat.
4: Sí. Parla amb el nostre
6: manager.
4: Parla amb el nostre manager, que em sembla que ets tu.
0: Ara li comentarem bé.
4: Em sembla que ets tu.
0: El Boleta era el
4: que per cert...
0: volia parlar.
3: Si s'ha tensat el micro com una bèstia maligna,
6: si no calles, està bé, cada vegada està més a prop del micro, cada vegada està més a prop del micro,
3: està bé a 10 metres i està al lado.
0: Ara, Genís, tio, tu que no els coneixes, pregunta'ls-hi algo.
7: És que per mi Arsenal és com un grup nou, realment, perquè quan van plegar jo no havia ni nascut.
4: Ara ja ens has dit
3: la punyalada, punyalada,
4: ja ens has dit la...
1: Espero que hagis dit coses interessants perquè m'hauré d'escoltar el programa.
4: El Genís no l'ha dit, ara tot morts.
3: Vells, però ha dit vells, ancians.
1: Ha dit vells, qui el Genís?
4: No, perquè ha dit que quan vam sortir no va néixer, imagina't, ja per regla de tres.
7: No,
4: no,
7: no,
4: no,
7: no, no, no, no, no,
4: no, no, no, no, no, no, que és la puta veritat.
1: Home, tu de quin any és? Tu de quin any és?
7: 97.
1: Un Déu. Clar, el meu fill és del 92, clar, jo podria ser el teu pare. La
3: 97,
6: parlant de les Olimpiades.
1: Sí, vaig aprofitar la
6: xarxa. Vas fer un olimp... Vas fer un... No, un gol olímpic.
0: No, no, no, no, no, però em recordes que et vaig donar l'entrada aquella? Sí. Sí. Era 31
2: d'octubre. Tu també vaig aprofitar ja per acabar la mini.
1: 31 d'octubre del 92, sí, el Roger és de març del 92.
3: Però quina era?
6: Tu tenies una samarreta de Barcelona.
3: Ah, de la
0: Bafla. Només vam veure Budellam i de l'altre.
3: Baf, jo veure Baf, sí, sí, Baf, Baf, místic, jo sí, jo veure m'encanta.
4: Avui vinint amb el cotxe ho diem lo bons que eren aquesta penya.
1: Allà hi va haver un fullon allà perquè es va quedar gent a fora, van rebentar les portes. Avui en dia no es fan tant d'aquestes
3: coses. No, per què no?
2: Això
3: era típic, eh?
1: Aquell dia allà van rebentar...
3: Que vam sopar alguna cosa que no ens va sentar bé. I vèiem coses estranyes.
1: La cervesa era bona, però el que vau sopar no.
3: Vam menjar el...
4: Però teníem...
0: Arroplegant papers de terra.
4: Bueno, això ho feia jo a Sant Sebastià.
3: Xupàvem papers.
4: A Sant Sebastià me fotia les colilles.
1: Xupàvem papers que venien d'Amsterdam.
2: Como curiosas adicciones.
6: L'altre ens vam conèixer en un concert a Balagueter. Ho tenen
3: no, no, me cago no. Un Déu, tio, la puta Alzheimer, tio.
6: Bueno, pues devia el segon dia. El segon
3: que,
6: dia
3: per cert, me deus un sopar que et vaig portar a l'entrada del...
6: Això talla-ho.
3: No, no, no. Nit de rock de Balaguer, l'any 90.
5: L'any 90.
3: MCD, Distorsión, Naste Borraste i Parabellum. I ja ens havíem conegut uns mesos abans.
6: Vols dir?
3: Sí, tant. Que vam dir, necessitem un bateria, i tu venies pel carrer. I li van dir, dius-ho aquell.
1: I aquell. Però, exacte, vull dir, com us vol ajuntar?
7: El president ens ho acabarà. El president.
5: Sí, va ser sí. Una nebulosa.
3: Tens una nebulosa aquell dia. Allà em trocava, ser puta.
6: No, però...
1: Que sou de Bellpuig i ell és de Balaguer.
3: Ell és de Tàrrega.
4: No,
1: de Tàrrega.
6: Sí, sí,
4: i ara no sap ni d'on és.
3: No, però, ens reuníem tots els caps de setmana, els divendres, dissabte, diumenge, a Mollerussa, que havia, hòstia, hi havia un ambient molt bèstia de música, a la zona del Làser, del Litre i tot, i per allà. I allà ens coneixíem tots.
6: És que abans havies d'anar al bar a escoltar música, tio.
3: Ah, sí,
6: no, no, no, no hi havia més collons.
1: El que et compraves a casa i llavors...
4: Sí, sí.
3: I ho portaves al bar i ho ficaves.
4: Ja, recordo...
6: Sí, portaves els cassets i te'ls
0: feteies. Sí, sí, és un club, perquè és que... Necessitem un bateria, explica-ho tu, aquell. I el primer dia que va passar va ser ell.
4: I es va presentar amb una Mapex.
1: Ja sabies tocar.
3: No,
1: no va ser...
3: No, hi ha una setmana, sento que sona el telèfon de casa, aquells telèfons que teníem antics, amb allò que ara li fas fer... Amb un noi jove fas trucar amb aquell telèfon i no saben on va. Sona aquell telèfon, ma mare... És per tu, Francesc. Sí, digui'm. Hola, sóc el Miqui, es va conèixer l'altre dia. M'he comprat la bateria. Perdona?
6: Sí.
1: Ja podem anar assajant.
6: Ja podem anar. Quan ets adolescent... Hòstia,
1: això no us havia passat una altra cosa, que ens passava això que dius dels telèfons, que trucaves a casa dels col·legues. I clar, els col·legues, molts tenen un mote, no sé, per exemple, l'aranya, sí, el Cisa, l'unclo, el no sé què. I llavors trucaves a casa d'algú i a mi em havia passat posar-s'hi la mare... I hòstia, com es diu ara aquest? O sigui,
6: sí, Jaume.
1: Que aranya, la mare ja diu-me, que aranya.
3: Bueno, hi ha una anècdota molt bona que li va passar aquí al col·lega, que hi havia una amiga, ja, encara suposo que és viva, no?
2: Sí, sí,
3: que li dien la muerte.
1: La muerte,
3: la muerte, sí. Vale?
1: Es
3: feia dir la muerte, sí, la que era molt gòtica i tal. I un dia truqué a casa d'en vell. I s'hi fica sa mare. I diu, que el francès, el bolita... Sí.
2: No, diu que és el bolita... Sí, sí. ¿Tú quién eres? Soy la muerte. ¿La muerte?
3: No me jodas. Tu bolita, que te llama la muerte.
4: Está de blanca, porque...
1: Aquestes coses passaven.
3: Sí, passaven.
6: Lo pitjor em va passar a mi.
2: Ai, perdó. Que al final va ser, ha sigut com a parenta meua, perquè en principi...
3: No me jodas.
2: Hasta casa amb la
3: llavor. Enamorado de la muerte.
6: lo pitjor em va passar a mi, que jo tenia...
2: Te visitarà la muerte.
6: Tenia un bar, una vegada tenia un bar, i anàvem amb una noia, vivíem junts, i va, bueno, ve el comercial de l'Estrella, i jo vaig ficar Estrella al telèfon, i un dia m'agafa i diu, què és aquesta Estrella? I va trucar l'altre, i ve el bar al cap de dos dies rient, diu, oi, va trucar l'altre, va...
1: Has pensat que era una pala que s'ho estrenyi.
6: Has pensat que era la querida.
3: La querida, tio.
6: Imagina, bueno.
3: No, no, aquests mots ja no es van anar.
1: Us sentiu molt allunyats de lo que passa a Barcelona ciutat?
3: Sí, gràcies.
1: No, no, no, jo estic a 30 quilòmetres i també bastant, eh? Però vull dir...
3: Musicalment o...
1: En general. De les coses que passen... que... jo quan em refereixo allunyats em refereixo que a vegades la gent parla de coses que passen a Barcelona i penso, hòstia, en el meu món això no passa.
3: No passa. Sí, jo, bueno, jo crec que jo em sento allunyat i sort que em sento allunyat del que passa, perquè és com a que...
1: Sí, sembla com si la resta no existim, no? Que la surts de la fàbrica aquesta de Montcada de l'Aslan, ja la resta del món no existeix.
8: Això sempre ha passat. Si tu arribes a la Panadella i al límit de províncies, empeces a saltar com una cabra. I és veritat, no. Perquè és que Lleida està oblidada.
1: No, però jo ho he explicat més d'una vegada, no? Jo conec grups de Barcelona que han anat de gira a Europa o han anat fins i tot als Estats Units... i no han anat a tocar a Vic, a la Roca, o a Lleida, o a Manlleu, o a Manresa. I dius, per què t'has d'anar que et vegin 40 persones a Amsterdam i quan pots anar a Vic i que te'n vegin 100? No sé, és que no és un
3: concepte... Potser això ens serveix per lligar una miqueta el motiu per què ara cantem en català i abans cantem en castellà. Quan érem més joves, l'obsessió aquesta de que és que hem d'anar a tocar a Madrid, hem d'anar a tocar al País Basc, hem d'anar a tocar... I llavors, al final, no acabaves tocant... No has tocat a Girona, no has tocat a Besalú, no has tocat a Andorra, no has tocat a la Seu. Que això tampoc és un motiu per cantar en català, però perquè no cantes en català si és el teu idioma. Cantaves en castellà perquè potser anaves més lluny, no?
1: En Budellam a Madrid ens va passar que quan havíem de tocar, no vam arribar a tocar mai a Madrid, ens van dir per anar a tocar a Madrid amb unes, i a més era una sala, no me'n recordo el nom, que l'amo de la sala es veu que també havia sigut Madero i tal.
3: Olé.
1: I t'estic parlant, no d'ara que hi ha hagut totes aquestes mogudes, t'estic parlant de l'any 90, 91, sí, sí. 92, no sé quan devia ser. I el tio quan va saber que va veure que cantàvem en català va dir que no.
3: Olé.
1: Això als anys 90, vull dir que l'estimació ja fa temps que una mica ens
6: la tenen. Però
8: ara ha canviat la cosa, veus que va el clima cantar en català, a Anglaterra, a Madrid, a qualsevol lloc, i no saben el que diuen, però ells canten igual.
1: No, mira, jo, quan encara no eren tan famosets, la primera vegada que van a Madrid, que per cert aquest divendres que ve toquen allà al Gruta, van tocar al Gruta, amb un grup d'aquells madrilenys també d'O, i em sembla que és... el grup que tenia, ara que em veig la samarreta, em sembla que era el grup que tenia el bateria de Biznaga, però ara no me'n recordo com es deia el grup. I estava jo allà a Madrid i vaig anar-hi, perquè el meu fill viu allà i tal, i fliparies com... havien tret el primer disco, no? Com els esquins madrilenys, no sé què collons, però també cantaven les cançons. És el mateix que faig jo, com que no tinc ni puta idea d'anglès, com vaig a veure allò en un grup, també...
6: Sí, l'idioma no és una barrera.
8: És el cant de cada, we are the champions. Are you winning?
1: I
8: no saps el que diuen.
1: No, fas la puta melodia i vinc a la
3: pante. És això, és una miqueta aquesta.
6: Bueno, i avui en dia és més fàcil saber el que diuen, perquè ja...
3: Translate.
1: Sí,
6: abans sí que era... guachi-guachi, no?
1: No, això suposo que ens ha passat a tots els que no sabem anglès. Jo me'n recordo un cop estàvem a Amsterdam, el meu fill tenia com 6 mesos o no, un any, potser 6, i entrem a dinar en un lloc i la carta me la donen ni en anglès, en holandès. Dic, no, mare, que em va parir. I començo a mirar les taules del costat.
3: Això i allò.
1: I vaig veure un tio que s'estava fotent com una xapata, saps, allò amb...
6: una torrada,
1: com una torrada així gran amb formatge i pernil. I la carta era com en lloc de ham amb H, jam, com de jam. I vaig pensar, mira, deu ser això. I vaig dir, jo la Sara, dic, nosaltres dos d'això, i llavors hi posava burger, no sé què. I pel nen, la burger. Vale. Venen, i en el nen que tenia un any li foten un plat així, hamburguesa, patates, no sé què, i jo i la Sara havíem demanat un biquini i ens porten allà dos biquinis i dius, hòstia puta, i la Sara saber... va menjar els dos biquinis i li vam dir a la tia, pots escalfar aquest potito al micro l'hamburguesa, però vull dir que i amb la música passa això, no? Que estàs allà i bueno, vas,
3: que sí que
2: bueno, no et preocupis. Mentre no et, fot, no et fotis el menjar de l'altre,
1: no.
2: Va passar a mi, que em van portar el plat i m'està...
6: De d'una altra taula.
2: No, perquè me'l van fotre a mi, el plat, no? I resulta que era del veí. I, a veure, jo no tinc la culpa si l'altre no sap parlar.
6: Però tu no sabies
2: que... No sabia parlar alemà.
6: Però tu no sabies el que havies demanat.
2: Jo, si jo no sé ni parlar
1: anglès. Tu anaves calant.
2: Calant i
3: diu,
2: si això és el meu.
3: Ai, doncs m'estic menjant jo. Jo ara ho llepo, eh?
4: Espavil.
1: Bueno, aneu a tocar una altra cançó, perquè estàs tocant aquí els ous i...
3: Quina toquem, ara, va?
1: Va.
4: Dilluns.
5: Dilluns és feixisme.
3: Dilluns és feixisme, vinga, va.
1: Aquesta, amb aquesta m'hi sento molt identificat. Això és un hit. I anem a escoltar i ara en parlem.
3: Vinga.
6: Vinga, va. Vinga.

0: Dilluns és feixisme.
1: Dilluns és absolutament feixisme.
2: Un clàssic. Mas, és un clàssic.
0: No, però el que us comentava abans, no? Sí, el dilluns el pobre no té cap culpa. La culpa té que dilluns vas a treballar. Si no anessis a treballar el dilluns, ningú diria...
1: Dilluns. Però qui ha inventat que dilluns hagis d'anar a currar?
0: Hòstia, un fill de puta.
1: Clar, segur. És que d'aquí està, és absolutament feixisme.
3: Jo... Però que ha inventat...
2: Bueno, és Déu que diumenge va dir que era el dia de descans.
0: Va dir un altre cabró.
4: Bueno, en teoria, no?
0: No, jo, per exemple, a la meva feina puc fer un dia de teletreball i quan van repartir vaig dir... Dilluns teletreball, tio. Dilluns no em feu anar a la feina, tio. Dilluns em quedo a casa.
1: Perquè evites el feixisme.
0: Evito el feixisme totalment.
2: L'obligació.
0: No, però és una mica el rotllo aquest, saps... Ja és, hòstia, si em quedo a casa...
1: Tio, que jo tinc una botiga, tinc un taller de bicis i... Que,
0: el dilluns no obres.
1: I el dilluns de matí tinc tancat.
0: Ah, ben fet.
1: Intento tindre tancat.
2: Llavors, des dilluns al migdia però, és feixisme.
1: Des dilluns al migdia és feixisme. Però per què? Perquè realment això, o sigui, consideres que el dilluns sempre és aquesta puta història de que el dilluns has de deixar de ser feliç perquè el diumenge està és molt guai.
2: Sí, sí. Sí, una mica és la metàfora aquesta, no? Sí. De l'obligació...
0: Sí,
2: i el feixisme és l'obligació.
0: Sí. Clar, positiu. Quan arriba el divendres t'ajuntes amb la gent que t'agrada, amb els amics, amb no sé qui, tal, vas a sopar, vas a fer coses, estàs a gust. I llavors el dilluns veus aquelles cares les tristes llargues, de companys sí. de feina que a més t'importen una puta merda, sí. que t'expliquen que han anat a fer la comunió amb la puta nena que no sé què o,
1: jo tenia o un que han anat a veure l'última de la fila. A la vida només hi ha caps de setmanes i final de mes. La resta, la merda. No?
5: Sí, ho escoltes sí. al Basté i per fi és divendres, macho. Com... Sí, sí.
1: I la gent com a borregos. Sí, també,
5: és divendres, ja veus. Divendres.
1: Acabar les segones evidències.
0: Aquesta cançó, el coro aquest entra, però... És hit, aquesta.
1: Jo crec que
2: i és
1: sí.
2: una cançó amb una lletra molt directa.
1: Bueno, sí, sí. De fet, és a Spotify és la que més visualitza, més escoltes hi ha. Si t'hi fixes i entres, bueno. Pots veure.
0: A més, si l'heu posat la primera de la llista, sempre
1: sí,
0: la més escoltada.
1: Al principi
0: que penges algo a Spotify, la primera que poses sempre, clar, és la que comença.
1: Sí, i a més a més el videoclip també ha ajudat molt que
2: sí. escoltes. Sí.
0: És molt... Explica'ns una mica el videoclip de què va.
1: Bé, el videoclip... El videoclip.
2: És un secret.
0: No, és un secret, no. Vull dir, la gent ja ho haurà vist, ara, no? Vull dir que...
1: És molt ambigu.
0: És ambigu. És,
1: el pots interpretar de moltes maneres.
5: És tan bo que el director no ha cobrat.
3: És la negró del dilluns que s'imagina.
2: Ara hauràs de parlar com un polític, vam que parlen i no diuen res.
1: Vam trucar... De fet, ens ha ajudat molta gent amb el videoclip i s'agraeix, sobretot agrair al Josep Maria i al Jordi, que ens van donar un cop de mà amb les càmeres. I a la gent que hi ha darrere també és important.
5: La producció, la producció és genial. La producció...
2: Sembles el Florentino Pérez.
1: Ja que sí. Florentino.
3: Jordi.
1: Florentino.
0: Voleu parlar de futbol?
1: No.
2: De la decadència del Real Madrid.
1: No, futbol no.
5: No, perquè si parlem de futbol no parlem del Lleida.
0: És veritat.
6: No, però aquesta cançó hauríem de dir també alguna altra coseta.
1: Digues.
6: Aquesta cançó... A part d'aquest aspecte una mica més... naïf de criticar el dilluns.
1: Naïf? Què vol dir?
6: De criticar naïf. El dilluns o de...
0: O tu què fots els dilluns?
6: Sí.
5: Dormir.
6: Però bé...
0: Que no treballa? Que
1: sí, sí, sí,
6: jo treballo, però també hem de respectar, per exemple, la gent que voldrien treballar no poden.
0: Sí, home.
6: I hauríem de respectar també, per exemple, la gent que els agrada la seva feina i que esperen el dilluns, per exemple.
1: En serio, qui espera?
3: Mira,
6: també hi ha gent.
0: L'altre dia un tio em va dir una frase que trobo genial, que em va dir: a mi m'agrada molt la meva feina, el que no m'agrada és treballar. Saps? Vull dir, o sigui, a mi em pot agradar la meva feina, el que em dona pel cul és haver-me de llevar a les 7 del matí el dilluns per anar-la a fer.
6: No,
0: que li puc anar a les 12, que ja m'hi hagi recuperat.
2: També...
6: El que volia dir és que la cançó...
3: Aquesta setmana, sí.
0: Digues.
6: La cançó té un doble significat, perquè, o sigui, de fet, el que també està criticant és el feixisme, no? Diguéssim, i està alertant de que el feixisme existeix i sempre existirà, sí. igual que el dilluns, sí. i que hem d'estar alerta, hem de despertar respecte a això, no? Aquests feixismes que tornen, que no es van acabar a l'acabar la Segona Guerra Mundial,
0: sinó no s'han acabat mai.
6: Sinó que tornen i tornaran.
0: Ja estem fotuts,
5: eh? Tornen amb més força.
0: Jo a la meva edat estic espantat. Mira que ara com que ja sóc vell, ara com que m'hauria de suar tot la polla, que amb moltes coses me la sua, però ara mateix estic com una mica espantadot amb el que ens ve aquí d'aquí 4 dies
2: d'aquí 4 dies
0: tal,
5: sí,
0: no?
5: Sí.
0: Tinc, o sigui, i veig el jovent i tal i tot això i
5: bueno,
0: penso,
5: perquè ho desconeixen,
0: com es pot ser tan gilipolles
5: perquè ho desconeixen, desconeixen l'antic, no, suposo, no, i per això se pensen així.
6: Jo... És un discurs fàcil, generalitzar, donar la culpa a uns col·lectius. Sí, és fàcil.
3: Sí, el populisme és el puto populisme.
2: La cançó també té aquesta ambigüetat.
0: Perquè allà a Bellpuig teniu bastanta immigració.
6: Ja, sí, ja, crec que hi ha quasi un 30, potser, un 20 i pico per cent d'immigració.
0: Però clar, són que... gent que treballa al, sí, al camp.
6: Sí, sí, sí.
3: Bueno, no al camp.
5: Hi ha de tot.
6: Hi ha fàbriques.
3: Sí. La majoria de gent són de fora, són emigrants.
0: Però, ja, però és que el que no pot ser és que ens estiguin venent aquests feixistes de merda que tota aquesta gent s'obre quan llavors els necessites per anar funcionant.
1: És que molts empresaris, almenys de la nostra zona, no tots, però molts empresaris critiquen la immigració, però el 90% de la seva plantilla és de fora.
5: Sí, no, i quan arriben,
2: i
5: quan arriben
2: les papers i sense...
5: No, i no troben gent. Diu, és que no trobem gent.
6: Ah, però l'empresari...
5: I són els primers que es presenten per aquests partits. Sí, i diuen, oh, és que he d'anar a collir les pomes i no trobo gent. Pues,
1: bueno, no trobes gent, per què? Perquè els pagues una puta merda.
6: Però l'empresari...
0: Ja, però jo porto els últims anys... Jo, a la feina que tinc, també estem integrats en el servei local d'ocupació i tot això, i cada any fem uns plans d'ocupació per agafar gent i tal, i s'hi presenta molt poca gent. I perquè crec que tothom més o menys té la... Jo crec que hi ha molt poca gent a l'atur, realment. Que els que estan a l'atur o estan apuntats... Ens venen què? Posem dos places d'administratiu a l'Ajuntament, de 8 del matí a 3, i se't presenten sobretot un mogollon de dones de 50, 50 i pico, que ja tenen els fills grans, i diuen, bueno, si m'agafen durant un any aquí el pla d'ocupació, treballo, si no, pues, no ho necessito.
1: Empatia zero.
0: Sí, no, saps? I llavors, places, per exemple, l'any passat van posar una plaça de pintor per a la brigada d'obres, i no s'hi va presentar ningú. Però que jo ho entenc. Un tio que sàpiga pintar no anirà a cobrar 1.300 euros al mes a pintar per l'Ajuntament quan s'hi posa pel seu compte a pintar dos cases o dos pisos i guanya el doble.
1: Sí, però hòstia, doncs com a curiós, i després te queixes que no tens curro, saps?
0: No sé. Sí.
5: Bueno, sí, és el que dius tu. Jo l'altre dia vaig trobar un treballador que va guanyar, o sigui, més amb dos dies treballant d'esta perna, que tot lo més per una empresa.
0: Sí, sí, sí. Dic, no, ja, ja, ja. Jo me'n recordo el meu germà, el Gankai, el cantant d'Afganistan Lleies, si coneixeu el grup, que havíem tingut, doncs el tio és paleta, no? I va haver una època, pues, ara ball sol i va fent mogudes, però era una època, pues, que allò, aquella època que teníem més feina i tal, i va agafar un xaval de manobra. Xaval de manobra, pues, clar, entre hores exes, els dissabtes i tot, anava amb un Audi. Sí, clar, vivia amb els pares, tal, tot el que guanyava 2.000 i pico euros, pues...
1: Que sí, que sí.
0: I ell anava amb el puto...
2: Amb l'express.
0: Per portar les eines i tot això. Aquell xaval, amb 18-19 anys, et calen 2.500 euros, doncs mira què faig. Vic amb els papes, m'ho donen tot, doncs em compro un Audi A3. L'Audi A3, llavors, com va baixar la feina, se'n va anar a la merda, li van prendre l'Audi A3 i li van prendre hasta les pantalons.
1: El carnet.
0: Però vull dir que situacions d'aquestes que la gent, com si volgués viure una vida que...
1: Que no li toca.
0: Que no li toca.
1: Que tampoc, no és que t'hagi de tocar una vida, però, hòstia...
0: Sí, bueno, però que fas coses estúpides. Tu per què polles vols un Audi A3?
1: Un Porsche Cayenne, vale.
0: Sí, clar.
2: Aquest és el típic de l'època de la construcció.
0: Sí, això, això.
3: S'havia acostumat amb aquest tipus de vida i després quan va decaure tot, doncs...
0: Se m'ha anat a la merda. No, i a més el rotllo aquest, abans, això, el que va passar això a l'època aquesta de la construcció, que la gent va demanar una hipoteca... No, una casa, vols un cotxe també, et donem uns quants calés més pel cotxe. I clar, llavors va arribar un moment que se'n va anar tota la merda i la gent va haver de tornar al cotxe, a la casa i...
2: Bueno, ja també va ser perquè la gent especulava, compraven una casa sobre plan o la venien al cap de...
5: Bueno, els mateixos
0: allà també teniu problemes d'aquests de el que passa per aquestes... Clar, aquí la putada que ens està passant, com que estem tan a prop de Barcelona, que aquí abans els lloguers d'un pis aquí a la Roca eren 400, i ara estic veient lloguers de 900 i 1.000 euros a la puta Roca. Bueno, perquè la gent...
3: Clar, marxa... perquè els de Barna baixen cap aquí.
0: Clar, perquè allà no ho poden pagar i cada cop van més cap aquí. I ara i veig...
1: Que els queda lluny, els queda lluny, però arribaran.
0: Piso de 80 metres quadrados, 900, 1.000 euros. Bueno, bueno, què és aquesta bogeria?
2: Allí directament és que no trobes ni un pis de lloguer.
5: No, no n'hi ha. No? No n'hi ha. Però jo vic en un poble d'uns 500 habitants.
0: És el millor
5: que vaig separar, perquè vaig tindre de fer un estar de lloguer un temps. Pues estava pagant d'un pis de 50 metres 650 euros al mes.
0: Hòstia, però em sembla clar, eh?
5: I home, i dic, però si és un poble... Oh, és que a Mollerussa o Barcelona estan pagant. I a mi què m'expliques, tio? Sí, però si és un poble... Aquí, estic a Castellnou, tio. Dic, a veure, pues, no ho sé, clar, es pensen que...
0: No, el que passa que és això, que suposo que hi ha molta gent que, per sort, ha rebut algú de la família, té... A part dels grans tenidors, no? Sí. Llavors també hi ha una part de gent... que ha heredat el pis de la iaia, no sé què,
1: jo suposo que per
0: i volen zona... treure pasta per, bueno, per això, per tenir pasta, no?
1: Per la zona on vivim nosaltres, crec jo, si m'equivoco, m'ho dieu, és que qui més qui menys, pues, la casa dels avis, sí, dels pares, i aquells ja van fer la feina i a tu ja vas una mica a remolc d'això. Crec que les zones grans urbes com a Barcelona tot això no hi és, i no. Sempre els pares han anat de lloguer, els avis també, i tu també et toquen a lloguer. Ells pagaven 200 i ara tu pagues 2.000.
2: Sí, a Barcelona s'especula, tu, colló.
5: Però bueno, ho han vist.
1: Nosaltres tenim una sort brutal.
0: Bueno,
3: no sé
0: que siguis
3: millonari.
5: Però bueno, jo he vist amb el meu fill quan ha tingut que anar a estudiar a Barcelona el que he pagat. Que dius, la puta que ho va parir, si li ha costat més el puto pis que la carrera.
0: Li passa al meu fill, la parenta, viu a Madrid, que Madrid està un igual que a Barcelona. Tenen un puto piset de 40 metres quadrats. I em sembla que paguen 1.100 euros o alguna cosa així, sense comunitària.
2: Sí, i segur que ho troben barat.
0: I és un quart, perquè, és un quart pis sense ascensor.
2: I, no sé, i s'acostumen i s'ho acaben trobant barat.
5: Bueno, perquè són 4 o 5 estudiants.
0: Són joves i viuen una mica com volen viure a prop del centre. Clar, si te'n vas a Vallecas i això, pues segurament pel mateix preu trobaràs un pis de 90 metres quadrats, no?
1: Sí, sí.
0: Tot i ser car, no?
1: Però la gent se queixa al bar, però no fa res.
3: Vallecas tampoc està, no?
0: No, però entenc molt el que vull dir, que és rotllo, vull estar al centre perquè sóc jove i vull estar allà al meu. Bueno, anem a tocar una altra cançó,
4: sí,
0: no?
4: Sí,
0: no,
4: va. La bateria està al telèfon.
0: Ah, no.
5: Que truqui.
0: Amb qui està parlant? Amb el de Metallica?
1: Sí, però el vol el dia 12.
0: Està tancant el vol de Metallica, no?
4: El manager de Metallica, ell ho sap.
3: Mira.
6: Bueno, no passa res, que aquesta comença a tocar.
3: Vicky, passa tele a Atenes.
4: Vicky, seu aquí, seu a la bateria.
0: Vas a veure Metallica a Atenes.
4: Vinga, tots, agafeu.
0: Però,
7: fa un mes.
0: No?
7: Fa un mes.
3: Dissabte passat.
7: No, clar, per això, dissabte passat, de quan vam...
0: No, dissabte passat.
5: Veure, sí.
0: Ara ho he entès.
5: Van tornar a tocar.
0: Sí, que no cal que et pregunti res. Però vull dir que van més lent, tocant. Metallica.
4: Bueno,
0: ho és la meva opinió.
3: El toc és igual.
0: Jo no, jo vaig...
3: Que
0: no, jo vaig més lent també.
3: Ja està tot dit.
0: Però llavors, el millor és que potser ja no m'agraden tant.
4: Són un rostoll.
0: Aquí et fots un dilema.
4: Són un rostoll.
3: No m'agraden igual.
0: Sí, jo no dic que t'agradi.
1: Pitbull, tranquil, Pitbull.
0: No, que jo no dic que no m'agradi, m'encanta, Metallica. Però sí. Vull dir... Jo, per exemple, sóc superfan de Metallica dels dos primers discos, vale? Llavors, a partir d'allà, ja es torna més temps, però al principi era una pissonadora, allò, no? Llavors, ara, toquen, jo no els he vist en directe des de fa molts anys, toquen aquests temes dels dos primers discos,
3: sí, clar.
0: I els toquen com? Més lents.
2: No, més pausats.
0: Més pausats.
3: Ja començaré.
5: Aquest tema amb el Bolita no es pot tocar gaire.
0: No, jo vull la seva opinió, No.
4: Metallica és un tema tabú.
0: Sí, no ens hem de discutir, vull la teva opinió.
2: Metallica és un grup. És un grup underground que ha triomfat que te cagues.
0: Sí.
2: Perquè Metallica són del món, són la música que fotien és no?
0: Sí, bueno, el traje aquest dels anys 90 i van ser els
2: que ara és una cosa que ara són super populars. O sigui, qualsevol persona que li, ara agafes a qualsevol li és Metallica i
0: hi ha grups d'aquests que al final acaben sent això, música popular com ACF,
5: acaben al Fara.
0: Hòstia, vaig veure el documental, heu vist el documental de Red Hot Chili Peppers? Us el recomano, mireu-lo. Fa gràcia, és un cantret ara fa poc, no sé si està penjat, no sé si està a Netflix o Movistar o una plataforma d'aquestes, i em va agradar bastant.
2: És un grup curiós, també.
0: És un grup curiós, per això ho dic, que val la pena veure'l per veure l'evolució dels membres i tot això.
2: A mi amb la bateria em va influenciar molt, el Blood Sugar Sex Magik, vamos, igual l'he escoltat 3.000 vegades aquest disc.
3: És un bon bateria, no m'agrada, però és un bon bateria.
0: Home, el baixista del Flea és increïble, però no hi arribaré mai, ni que visqui tres vides a tocar com...
2: Però ell i el que fa, perquè és molt creatiu, està...
5: Bueno, va.
4: Va arribar a les orelles del logo de Red Hot Chili Peppers, no sé si és veritat o no, que és un asterisc, i allò simula el forat del cul.
0: Ah,
4: sí, allò és un anus.
0: Un anus.
4: I això em va arribar a les orelles.
0: No sé.
2: Menys mal que no et va arribar l'ano.
0: Bueno, anem a escoltar la...
5: Bé, David.
4: Quina voleu tocar ara?
5: Bé, David.
0: Aneu a tocar. Ara la cançó va.
2: Aquesta sí que és bonica, és bonica.
4: Bueno, sí.
8: És la balada.
0: Vinga.
4: Una balada.
0: Una balada. Però a manos o sense...
4: Bueno, estàvem ell i jo sol.
0: Però la vau composar.
4: No, la va composar ell. Jo l'he dit que
8: bueno, i el disco, cal recalcar, que també està en versió acústic.
2: Sí.
0: Aquesta, l'he fet com dos versions.
1: Sí, a veure, el que m'ho comentava és que l'havies escoltat. Sí,
5: el bonus track.
0: Bueno, doncs... Pues,
1: toquem-la.
0: La toqueu?
4: Vinga, som-hi.
0: Vell amic, hem dit, eh?
1: Vell amic.
8: Pobre bé.

0: és molt una sentida.
1: Sí.
0: El primer cop que va sentir,
2: vaig plorar, vaig
3: plorar. Això és el que andava
2: per
4: i ens va fer normal. I ens va fer plorar.
0: També el que us va dir després.
4: No, veure'l, o sigui, que tu toquis una cançó i el que l'hagis fet i que el veguis, a mi és que em va tocar molt, vull dir, és...
0: Ell us estima molt, eh?
4: I sí, nosaltres també amb ell.
0: Ell,
4: ni que,
0: ell...
4: ni
2: ja dius que és una materia.
4: Ni que tinguem... Bueno, jo suposo que...
0: Això passa a les millors famílies.
4: És com els germans.
5: O com els Corleone, eh? Els Corleone.
0: Ara te'l follaria.
5: Els Corleone, quan s'enfaden, es matarien.
2: I els Borbons, sense enfadar-se, també es van matar germà l'altre.
0: No, però vull dir que... Hòstia, ell ja porta temps, allò... que parla amb mi, que parlem del tema d'Arsenal, i jo, hòstia, ja...
6: No m'atabalis més.
5: Sí, però el Ponto,
4: puto Joan...
0: Us estima molt. Es mereix la cançó perquè...
4: No, i lo bo és que ha sortit un tema que és...
5: Molt xula.
4: Que és bonic, que jo personalment, cada vegada que el canto, una cançó que tu la cantis i la pell de se fico de gallina, és increïble. Vull dir, és lo bonic que et dona la música i pugues sentir això. I ho sento assajant, ho sento als directes, i escoltant-la, és un tema...
5: Teniu mocadors?
4: Molt bonic.
0: Per ser, on t'assageu? Allà mateix a Bellpuig.
4: Sí.
0: Però teniu un local d'aquests com on estem ara? Que
6: sí, molt similar,
0: o...
6: molt similar. L'Aleix...
0: Vas per hores o és el vostre local fix?
6: L'Aleix lo sobornem perquè ens deixi assajar.
5: Un saludo a l'Aleix.
6: Sí, un saludo a l'Aleix. Ell té una espècie d'estudi com el que tens tu o el que teniu vosaltres aquí i nosaltres anem quan podem i pues, la veritat és que estem superbé.
5: Ens ajuda molt.
3: La part ens fa de tècnic. No?
5: Ens ajuda molt.
6: Ens fa de tècnic a sobre els
5: directes.
0: Ens
5: ajuda molt.
0: El grup sí, i tot el tema. Sí, està molt bé. Bueno.
6: Superimplicat, vull dir que bé. Sí.
0: Molt bé. No, bueno, és això, la col·laboració, no? Amics, coneguts i tal, i intentar fer bueno, el màxim de coses.
6: Jo crec que l'essència de tornar-hi és aquesta, que algú sengui la metge i que després la gent ajudi. De fet, és que l'ajuda de tots és important. No? I altruistament, òbviament. Perquè si no, bon assumpte.
5: Sí, no, perquè quan més ets, més suma, no? Al final tot és... No? Tot és...
0: Molt bé.
6: Momento triste.
0: Ara ha vingut el baixó.
7: No sé si president vol dir alguna cosa.
8: No, aquí l'he d'explicar al francès.
2: Benvingut president.
8: Aquesta cançó és del francès.
0: La lletra la va fer ell.
8: Sí.
0: Perquè la música que la feu un porta una idea local.
8: No, i la música també la va fer.
0: Vull dir que tu portes porteu una cançó,
6: la cançó
0: i
6: feta
0: tots,
6: i llavors musicalment es...
0: Per el que ve...
2: La lletra, diu que et trobes amb un revolt aquella persona que no et deixa mai sol, pues va ser un moment xungo de la meva vida, i vaig girar una curva a Llorenç, i em trobo un subnormal amb bicicleta, al mig de la bicicleta, enmig del carril amb el camió.
0: I d'ell?
2: M'ha estat de sort que no ho xafés, perquè si no no estaríem aquí ara.
6: Ja bé, ara et faré una cançó, cabron, te vas a cagar.
4: Sí, imagina que ja, la
0: intento
4: cançó ja,
0: necessitar
4: ja està feta perquè rimés, perquè se'l va trobar amb un revolt i sol.
2: Realment no sé si vam estar parlant un quart d'hora, 10 minuts, 3,
6: sí, però... Sí, perquè més o menys el GPS no em va parar.
2: Em vaig estar allò, vaig estar...
5: Segur que va ser 3 hores.
2: I vaig estar amb ell de putíssima mare.
6: Bueno...
2: Suposo, per això vaig plorar.
6: És una lletra que parla d'això, no, de l'amistat, i que crec que realment al llarg de la teva vida sempre tens aquells vells amics que quan et fas gran et recordes que hi són i si passen un mal moment hi ets per ajudar-los. I a vegades aportant o simplement ser-hi allí. No?
0: No, a vegades hi ha gent, això, no? Jo, mira, fa poc vam enterrar un amic i un conegut, un més o menys tal, i em vaig tornar a trobar amb un col·lega que érem super super amics, i llavors el tio va fer un altre camí que potser fotia 30 anys que no el veia. I llavors jo en aquell moment el continuava considerant un super amic meu, encara que fot 30 anys que no sabia res d'ell, no?
6: Pensa que nosaltres quan
5: és així,
6: quan ens
0: perquè, vam... perquè durant fins als 30 anys vaig viure moltes coses amb ell, no? I llavors per motius de la vida, també, se'n va, no sé.
6: A nosaltres ens va passar això quan ens vam tornar a juntar arrel possiblement de la festa d'aniversari aquella que vam muntar allà a casa i tal, que vam dir, no hi ha collons, ajuntem-nos, quan vam començar a tocar amb alguns de nosaltres feia molts anys que no ens veiem allò, 4 hores en un local i anàvem a fer el cafè allà al Daus sentats els primers dies que assajàvem allà a Targa i vam començar a explicar coses merdes nostres Hòstia, sí, perquè a mi doncs, m'ha passat això, pues que, que ma mare, no sé què, que jo m'he donat compte que jo no havia explicat a un col·lega que feia 5 anys que ens veiem assíduament, però amb aquests que feia 30 anys que no els veia, tenia la capacitat i la tranquil·litat de,
4: és una teràpia, de més, això és molt, això és, passa molt, ens va agafar en un moment, bueno, almenys a mi i a algú més de la banda, molt xungo. I hosti, jo recordo d'arribar a casa i amb la dona i com, no sé, quedar-se a mi ara ha arribat el moment que ho necessitava. Són, era una teràpia, a part de fer música, que és una
0: sí,
4: cosa...
0: Sí, sí, sí.
2: Aprofitem per saludar les nostres dones.
6: Us estimo, us estimo, amigues meves.
8: No, no han arribat fins a aquest punt d'entrevista.
1: Jo també saludo a la meva.
0: Podrien haver vingut, eh?
6: Sí, sí.
0: Si no han vingut és perquè no han volgut, bueno, perquè no les heu deixat.
2: Perquè estava dormint, perquè va ser festa major tarda i va sortir fins a la nit.
0: Estaven de juerga. Ah, està molt
4: i
0: bé.
4: Això que, bueno, pues que ha sigut molt, que ens ha ajudat molt, i és, la gent dius, hòstia, que pues el Senal ha sigut la millor teràpia que hem tingut i continuem.
5: Els amics així de la infància, de l'adolescència, és com que no hi ha res que amagar o no hi ha,
0: exacte,
5: no? Filtres,
0: hi ha com una certa confiança, sí, implícita, no? Sí, que fa que et sentis que, a gust,
5: que,
0: no? Sí, que has viscut,
5: que pots explicar, sí,
6: que... És que has arribat a fer coses amb ells que no sabien ni a casa teva, saps?
4: Ja, sí, bueno. No, és que Arsenal era la colla d'amics que vam començar i era la banda, vull dir, sí.
0: Bueno, que tocar... Si no fóssiu amics no estaríeu tocant ara.
6: No, no, no. Clar, si no fóssim si amics, tio,
0: o el que dèiem abans, un grup que mira, vaig a buscar ara, aquest, vaig a buscar l'altre, al cap de tants anys no estaríeu junts tocant un altre cop, no, perquè saps? No.
6: I més amb les coses que té cadascú i les seves merdes, sí, i l'edat, que també fa que tens les manies que no veus. I l'amistat aquesta fa de catalitzador una miqueta.
0: Eh? Vale. Que portem molta estona xerrant, sí, no, no, no, no, no, no. Que acabem,
8: jo, mira, en aquest punt voldria dir una cosa, que el grup també és un lloc per créixer, no? Com a músics, com, per fer créixer també la banda, però créixer com a persones, perquè uns ens emmirallem els altres, no? O sigui, jo faig de mirall d'ell, o sigui, ell fa de mirall de l'altre, no? I és un entorn...
5: Jo faig de mimo.
8: I és un entorn on favorable perquè tots creixem com a persones.
0: Sí, el positivisme aquest, no? Que
7: tot... Bravo, bravo, president!
5: President!
4: Contava...
0: Doncs va, ja que estem així tan emotius i no sé... Anem a escoltar...
4: Som llum.
0: Som llum.
6: Som llum.
0: Anem a tocar-la?
6: Vinga, va.
5: Vinga,
0: encarem ja la recta final del programa. Som llum.

0: Què parlava?
1: Aquesta és la capacitat que tenim les persones a ser bones i dolentes alhora, amb la millor i la pitjor de les nostres formes de ser. Crec que és important, i més a més, conviure i apreciar aquestes cares dolentes i bones de les persones. És important.
2: Molt bé.
1: Crec que és algo que tots hi passem i que de vegades som llum, però també som foscor. I apreciar també els moments de foscor, que també et serveix.
3: Sí, el oscuro,
0: ara ha semblat el Carles Porta.
4: Això ho diem jo. El Carles Porta és de la vora del meu poble, eh? Vilassana, Castelló, les reines del hockey.
0: Ah, sí, les noies aquestes.
4: Sí.
0: L'altre dia vam perdre, no? La final amb els de Fraga.
4: Sí, bueno...
0: Bueno,
4: això, bueno, a part del hockey, a mi m'agrada perquè els meus fills havien jugat a Vilassana, però és una història molt bonica, perquè
0: en un
4: poble com Vilassana, que arribes a fotre el club, i tot és culpa del Ramon Porta, del germà del Carles.
0: Ah, és el president del club, és aquell senyor.
4: Que ell se li va empetar de fer un equip de hockey a Vilassana, que tot deia, tu estàs... Pues lo que fet
0: no,
4: és increïble.
0: Com un reportatge que tenia com una casa on dormien les noies que fitxaven
4: però,
0: de
4: bueno,
0: fora.
4: Sí, però això ho ha fet a base de fer un club, però va començar, perquè jo van començar els meus nens a jugar.
0: Però juguen allà mateix al poble.
4: Sí, a Vilassana.
0: O sigui, no és com equips, hi ha equips d'aquests que potser muntes un club que és del poble...
4: No, i... ell lo va fundar de zero. D'un extraescolar dels nens. O sigui, els nens havien d'anar a Mollerussa i ell va dir no, ho faran al meu poble.
3: Que... Recorda la pel·lícula aquella dels camaicanos que van als Jocs Olímpics d'hivern, no?
0: Ah, sí,
4: I a part el seu germà és el Carles Porta, que ara...
0: És el germà
4: del Carles Porta, que ara és qui és el Carles, però el Carles Porta... el que és gràcies a que ha treballat moltíssim.
0: Sí.
4: I que és un tio que s'ho ha currat.
0: L'altre dia li sentia una entrevista, l'altre dia va sortir el Basté, que el tio era un moment que va apostar per fer una pel·li, es va arruinar,
4: la de Mecanoscrit de segon origen.
0: Però
4: és que el tio s'ho ha currat i és un tio que el que té és per gràcies a currar, i ole tus cojones, superbé. Vull dir que la fama que té, tothom hauria de ser així. No...
1: Visca Carles Porta.
0: Visca. Una cosa, sempre que acabem el programa... que cada persona de les que esteu aquí ens recomaneu als oients, als nostres estimats oients o no estimats, o fins a puta el que ens escolti, perquè els Mossos d'Esquadra crec que ens escolten.
1: Si
0: us voleu saludar, mengeu-nos els ous. Bueno, pues, que recomaneu una cosa, un llibre, un disco, una pel·li, una sèrie, un lloc per anar a menjar cargols allà a la vostra, el que sigui, el que us vingui de gust recomanar. Pots participar, eh?
5: No vull.
0: Ara no vol recomanar un disco de Metallica pirata que tens, aquell que et vas comprar.
5: En tinc molts.
0: Per això recomana'l.
5: Però...
0: Quin recomanaries? Mira, ara et faig una pregunta directa.
5: Home, jo el primer que va sortir, Frankfurt 84.
0: És un pirata.
5: Sí. Frankfurt. Però val un dineral, eh?
1: Frankfurt o Brandburg?
5: Sí, val un dineral.
0: Bueno, però es pot baixar per internet.
4: Tenim pasta. Sí.
0: Me'l puc baixar, encara que no per escoltar.
5: Bueno, jo no he mirat si es pot baixar, jo el tinc.
0: Bueno, però tu el tens en vinil, però vull dir que em refereixo que aquest disco segurament el puc baixar per internet per escoltar. I què vols dir? Que peta bé, sona bé?
5: No, sona com el cul.
0: Però per què t'agrada? Per què t'agrada?
5: Va ser el primer, és la...
0: Perquè és el primer o perquè les cançons que tocaven en aquell moment...
5: No, les cançons... Claro, només hi havia el Quilemol i el Rai.
0: Sí.
5: Les demés encara no havien sortit.
0: Molt bé. Bueno, pues ja ho he dit. Jordi, què recomanes tu?
6: Jo recomanaria... No sé, salto.
4: Bueno, jo, ja que has parlat de puestos per anar a menjar, i és un amic que també va créixer amb Arsenal i que té els millors calçots de Catalunya, ja no són a Valls, són a Castellnou de Seana, i es diu el Rebost de Ponent.
3: Que propaganda són...
0: El Rebost de Ponent és un restaurant?
4: És un noi que es va emprendre a fer calçots, que el dia que va dir vull fer calçots, i va dir tu estàs sonat, tio, calçots a Castellnou.
0: Els calçots?
4: Sí, els porta cuits, inclús els porta a l'estranger, el tio ha fet una... I és un tio que recordo...
0: Però té un restaurant on tu i jo pugui anar allà a menjar.
4: Sí. No sé si trobaràs hora perquè té overbooking.
0: Però es diu el Rebost...
4: De Ponent. Fan animalades de calçots, 50.000 calçots en un dia. Som... I a mi però és un col·lega, saps? Que el primer concert d'Arsenal que vam anar a Serós surt a la foto ell, perquè és el primer...
3: És un comercial de puta.
4: És el primer que va vindre. I a part és un vell amic, un tio que me l'aprecio molt. I si de part no li fa falta propaganda perquè ven calçots
0: a saco,
4: però són
1: bruixos. Afluixa la pasta, molins!
0: No, però a mi m'agrada aquestes coses saber-ho.
4: Sí, però si has de vindre, està a la vora d'un bic jo i no els fotrem a casa meva.
0: Ja vindré a fer la migdiada.
3: Jo recomano, ja que tenim el Genís aquí, l'últim disco de Fox System.
0: Sí, no, escoltat.

0: Però s'ha de promocionar.
1: S'ha de promocionar.
0: Clar que sí.
1: Jo el que dic sempre, és el xaval més maco de Catalunya, si no, de la província de Lleida, segur. I de Catalunya, potser el segon o el tercer. Aquest xaval val un imperi. Sí,
0: sí. Ja m'han dit que l'altre dia, va tocar Lleida, totes les noies feien Genís.
2: És un similar amb un altre que m'aprecio molt, que és el Nando de Batec.
1: Un altre grande.
2: I és un similar amb ell.
1: Com Carbunco, no? Es deia el grup que havia tingut abans. Sí, un cop hi vam tocar-hi allà.
2: Carbunco són els...
1: Amb una ocupa, em sembla que hi havia a Lleida, que es deia Les Moreres, pot ser? Que era com un pati...
3: Les, com?
1: Les Moreres o alguna cosa.
0: Pati de les Moreres. Sí, sí.
1: Allà vam tocar un cop...
0: Però allò no és una universitat.
2: Sí. Nosaltres hi vam tocar amb la Beltrán.
0: Allà hi ha arts i oficis, crec.
1: Sí. No ho sé, allà...
3: Sí. Ara,
2: nosaltres hi vam tocar amb la primera banda.
1: Pintant-se darrere.
2: Sé que no tenia llum i la vam punxar.
1: Vam tocar... Carbunco, Afganistan, Lleies i un grup israelita.
2: Ara no els harien tocar.
1: Eren molt majos i no eren sionistes.
4: I ara són majos.
1: No sé, els he perdut la pista.
0: Ei, ben tirat.
1: No, però vull dir que xavals molt majos d'Israel. Digues.
3: Jo recomano a les bandes que vulguin gravar i tinguin una mica de ganes de fer-ho bé, M-Studio del Xavi.
0: Molt bé.
1: I també aquí on estem gravant el programa, que aquí també es pot venir a gravar, Stone Waves Studio. I el Xavi també de puta mare.
0: Molt bé.
3: Un tio espectacular, que grava com el cel i s'implica moltíssim.
0: I ens va tractar superbé. Com aquí.
3: I ho podeu comprovar al nostre disc, que segur que escolteu assíduament a Spotify.
4: Ja ho heu escoltat.
1: Arsenal 30.
3: Sí. Sí.
1: No, que no se li passi ningú.
3: No, i tant, no. Vas a buscar Arsenal, tengo que deixar. Busca el
4: mòbil, fica Arsenal.
5: Pues jo, mira, ara que parlàvem d'això, pues, recomano que escolteu el disc, que ha sigut un disc que han fet amb molta il·lusió, molta passió i esforç, i molts...
3: moltes enfadades.
5: I moltes enfadades.
1: Sí? Us heu enfadat?
5: Sí.
2: Perquè volen,
0: però,
2: eh?
0: Però enfadades de col·legues.
2: Perquè és que no cal.
1: Normalment...
3: Ara faré una camiseta que fa enfadades de col·legues.
1: No cal. Normalment els grups sempre és per culpa dels guitarres, no?
0: Sempre és per culpa dels guitarres. Si t'equivoques, la culpa és del bateria, sempre.
1: No, les discussions sempre venen pels guitarres que mai troben...
2: Això no és enfadar.
1: Mai no troben res bé. No, és veritat. Les guitarres són més tiquismiquis, almenys amb els que he tocat jo sempre.
4: Perquè hi fiques dos. Tu fiques dos, si fiques un, no.
2: És la diferència de...
4: El senyal, ja està.
1: No,
2: dels anys 90, ara, enfadat. Jo als anys 90, primera vegada que vaig enfadar, vaig plegar del grup. I ara cada vegada... Abans era enfadat.
5: És una cosa que han fet amb molta il·lusió, sobretot això, i es nota el treball final. I, bueno, recomano que l'escolteu, perquè...
1: Molt bé. Tu, aquests concerts que heu fet, ara, aquests concerts que heu fet, des que us heu tornat a ajuntar, heu tocat amb algun grup que heu dit hòstia, com mola aquest grup i no el coneixia? Algun que digui...
3: Mala Bèstia.
1: Eh?
3: Mala Bèstia també.
1: Mala Bèstia no els conec.
2: All Cru també.
3: All Cru, tio.
0: Sí. All Cru, molt bon.
1: Van estar aquí fa poc el programa, molt bons.
6: Sí. Cabreu.
3: Cabreu també, molt canalla, sí, guai. O sigui, All Cru, sí, All Cru.
2: Bueno, All Cru, quan ja els havíem conegut, que ens va sorprendre molt quan es van dir per tocar amb ells a la Boat, ens va fer... Pues un similar a Budellama als temps, no? Que ens va fer molta il·lusió de dir, hòstia, toquem amb
1: el també els ha quedat el disco molt xulo i els tios, sí, molt bé, està molt guapo.
5: Som molt bona gent.
1: Això és bàsic.
5: Sí, això és...
1: Què, Joan, has de recomanar algú, tu?
4: Sí.
2: Els callos.
1: El què?
0: Callos de la República.
1: Si vas amb camión, no et fiquis pel carril del
0: món. La gasolinera, la gasolinera.
4: Sí, no. No, vull recomanar que el dia 7 de novembre que vingueu tots a Bellpuig, tots, a tocar o no tocar.
0: És gratis, és gratis.
4: Sí, sí, entrada gratuïta. És de tarda per la gent gran, és de tarda, o sigui que a les 12 o a la 1...
0: És un tardeo, aquesta tarda.
1: Això és fantàstic.
4: I que ens ho passarem, i que a més escoltareu bandes que volen tocar i no tenen espais per tocar, i vull que vingueu, és que ens ho passarem i que ens saludeu, ens insulteu, si tireu pedres,
2: si no, o pues, els hi pregunteu a les bandes de l'any passat.
4: Està per això,
1: tampoc no siguis tan agressiu, home.
4: Que vingueu tots el dia 7 de novembre de l'any 2026.
1: Molt bé. Perfecte. Tu, Genís, què? Has de recomanar alguna cosa?
7: Hòstia, jo recomanaria... No, ni un llibre ni un disc. Jo recomanaria que anéssiu als concerts dels vostres amics.
1: Exacte.
7: Amb ells ens vam conèixer gràcies a això. No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no No, que és una cosa que falta molt, que a vegades els grups no anem als...
1: Als concerts dels altres grups.
6: Que els músics vagin a veure els
0: concerts. Sí, se solidaritzin.
6: Que no ho fan.
7: Si no hi ha nosaltres, no hi ha ni ànim.
1: No hi ha ningú.
7: Vull dir, llavors...
1: Està clar, està clar.
7: Això,
1: no, és una gran recomanació.
2: I és molt bonic. Que és, molt bonic.
0: És una crida, això és una crida.
8: Ah, i el dia 27. Dia 27, pandèmia.
2: Què passa?
9: Sí, senyor.
8: Recomanem.
4: Una crida salvatge...
0: No, i també recomanar la onada de grups de grups de Ponent que estan sortint, que hi ha molta... Ara surten diversos discos alhora.
1: No, però és una mica el que diu el Genís. Aquí també passa, eh? Ja aquí, fins i tot on estem ara, venen grups de alguns xavals que venen a assajar i encara no els he vist mai amb cap puto concert de per aquí la vora, no?
2: Sí.
1: Que llavors és com això, no? Que l'important és, jo faig un grup, faig música, si vull que em vinguin a veure a mi,
2: tu també
1: vés a fer de públic dels altres i anem a recolar l'escena, això que es parla de l'escena, no sé què, pues, es fa gran a partir de que tu vagis a veure.
9: Que tu tindràs gent si tu vas a veure gent.
4: Última, que a la Roca el dia 16 de maig es va inaugurar una sala, Campanxó.
1: No, ja està inaugurada.
4: El dia 16 de maig.
1: 16 de maig és avui.
9: No, t'aquí poc, eh?
0: Vas volant, xo.
9: 16 de juny, avui és 16 de juny. Salto
4: en el temps.
1: Salto en el temps. Que sí, que ja.
2: Com el Draymond.
1: Que el Panxo, que a veure els Capone, en Jaume Capone.
4: Van tocar els Zayac,
1: Però no era el primer dia, el dia dels Zayac?
4: No.
1: No.
0: Ja va ser el calentament.
1: Per això et deia.
9: Crec que em van trucar l'altre dia per anar a tocar dintre de no res.
1: Bueno, pues ens despedim de... Ho heu passat bé, nois? Heu esmorzat bé?
0: Una recomanació a la República.
2: Perquè
1: és que, bueno, més que res, perquè ho tenim aquí al costat i és de puta mare. Tens allà aquella terrasseta i...
2: És que la música i el menjar són dos plaers de la vida.
1: Exacte.
0: No esteu convidats a vindre a l'Urgell a esmorzar, que allà també tenim uns raconets xulos.
2: Jo ja us he...
1: Al novembre, a les 10 del matí, a les 9 i mitja em teniu per allà dalt, eh? Aviam, jo si vinc.
9: No, que sí.
1: Faig jornada completa, més aquest ha dit que ens fot fora allà a les 12, ens fot fora, vull dir que a les 9 i mitja del matí sóc allà per esmorzar, on te'n digueu.
2: El
1: pets o el que
9: faig. Gastronòmica i bola.
2: El millor post et portarem.
0: A menjar calçots i a treure.
2: No, perquè al novembre no crec que faci calçots.
0: Si menges calçots, un glut te fotràs uns pets. Però a la tarda, que flipa.
2: Però bueno...
1: El calçot ho té, això, que fa...
2: Bo, terrible.
1: Que fa que cagues, me cago en un mirlo. Bueno, dies de glòria, no?
9: Dies de glòria i caos, per despedir.
1: Ens acomiadem aquesta cançó, que és una cançó...
9: Que és el títol del disc.
1: És el títol del disc, una cançó que, a més a més, és...
9: És els dies de glòria i dies de caos.
1: És per acomiadar de puta mare.
9: Vingueu.
1: Nois, encantat que hagueu vingut. No ha vingut en Palaies. Hem pogut xerrar tots molt, perquè ell no hi era, quan hi és ell només però clar, la creu de Sant Jordi mana i... Bueno,
0: jo crec que li han donat. I l'ha deixat allà amagada.
1: Ja, el proper concert jo li diré que el dia que vingui a tocar allà a Bellpuig la porti.
9: Sí.
1: Però penjada dels ous, eh? Penjada dels ous la creu de Sant Jordi. Bueno, fins al proper, de guapos.
9: Vinga, va.
1: A saber,

Esteu escoltant Contrabanda FM a 91.4 a Barcelona. Contrabanda FM 91.4, una ràdio lliure en un món poc lliure.

0: Calatrava, l'ofi de Sindicat d'Habitatge de Gràcia i el bloc Tereines de la Janela en perill.
1: Calatrava resisteix.
0: Som un hort autogestionat i comunitari, un espai de trobada on organitzem tallers i esdeveniments culturals. Fa 10 anys vam ocupar l'edifici de Travessera de Gràcia 154, que 3 anys després la propietat va desallotjar i enderrocar. Més tard, les veïnes vam reocupar el solar amb runes per a convertir-lo en un projecte diferent. Les nostres motivacions són les mateixes: combatre l'especulació i la gentrificació de Gràcia, però amb un nou objectiu: ser un espai verd ple de biodiversitat enmig de la grisor d'aquesta ciutat morta. Som la llavor de tot un barri en moviment.
1: Ens devoren els voltors.
0: El gran capital immobiliari ens vol expulsar. Tenen noms i cognoms. La llave d'oro, dirigida per Ferran Marçà Vissai i el seu pare, Lluís Marçà. Una gran nissaga de poder comparable a Núñez i Navarro. El capital voraç s'imposa a la vida. L'explotació va més enllà de les relacions laborals o humanes. També afecta el medi natural. Ens prenen les places, les cases, el barri, els espais verds, etc. L'Ajuntament i el seu pla Endreça s'articula vers una Barcelona nova i no ens hi volen tal i com som.
1: Gràcia agonitza.
0: Ja n'hem parlat molts cops. Aquest ja no és el barri que volem. La massificació turística i l'especulació amb els nostres habitatges és cada cop més extrema. Ens quedem sense veïnes. Els cèspats i els guiris inunden els nostres carrers i els comerços locals moren. En els últims 10 anys, el preu del lloguer gairebé s'ha duplicat. El preu mitjà per un pis d'uns 75 metres quadrats és de 1.685 euros al mes. Ens veiem obligades a marxar, no menjar o viure al carrer. Ja hem perdut el mercat de la Baseria, els comerços i el barri en general. Se'ns han inflat els pebrots.
1: Mai serem pisos de luxe.
0: Sabem que la idea ha germinat. Portem un nou món als nostres cors. Defensem l'ocupació com a mètode de resistència contra el capital i no acceptem les excuses de l'Ajuntament. La Vila de Gràcia no és un oasi per als turistes i sortirem a defensar-la, perquè ens hi va la vida. Estem arrelades i busquem conservar els nostres espais verds. Hem sembrat una xarxa amb la gent del barri i altres col·lectius afins. Hem generat vida. El dia 15 de juliol ens volen fer fora per a construir pisos de luxe. No ho permetrem.
1: Com pots col·laborar?
0: Passa't per l'hort, rega les plantes, dibuixa una flor al mural, vine als esdeveniments i difon el missatge. Segueix-nos a les xarxes i estigues pendent de noves convocatòries. L'hort no mor. Love migrants, hate expats. Des de Contrabanda FM cridem a les veïnes de tota Barcelona perquè vinguin el dia 15 de juliol a Travessera de Gràcia 154, hort ocupat de Calatrava. Les veïnes volem evitar el desnonament de l'hort de Calatrava, l'ofi del Sindicat de l'Habitatge i el bloc de la Janela. Us esperem a tothom el dia 15 a Travessera de Gràcia 154. Per a més informació sobre activitats de lluita i resistència,
1: ens trobareu a Instagram k-la-trava, amb V-. L'Instagram de l'hort ocupat del barri de Gràcia.
2: Contrabanda FM 91.4, una ràdio lliure en un món poc lliure.

Flamenco d'aquí i d'allà. El programa de flamenco de Contrabanda FM. Programa en el que parlem de i escoltem música flamenca d'ahir i d'avui, d'aquí i d'allà. Aquesta música, que amb dos segles de vida va néixer a Andalusia i avui és universal, posant l'accent en el flamenco que es crea a Barcelona, la nostra ciutat, des de Carmen Amaya fins a Rosalía. A Contrabanda, el 91.4 de la freqüència modulada de Barcelona. Un de cada dos dissabtes, de 13:30 a 14:30. Amb repeticions, tots els dissabtes a la mateixa hora, de 13:30 a 14:30, i tots els dimarts, de 9:30 a 10:30 del matí. També ens podeu escoltar en streaming o al podcast del programa a la nostra web, que és www.contrabanda.org.

perché Mumpasu sempre genial. Radio Contrabbanda. Radio Contrabbanda. Els millors continguts, les millors entrevistes, la música més xachi, tot un món cultural. És el lloc, la FM, el 91.4.

0: espines de la gemela en perill.
1: Calatrava resisteix.
0: Som un hort autogestionat i comunitari, un espai de trobada on organitzem tallers i esdeveniments culturals. Fa 10 anys vam ocupar l'edifici de Travessera de Gràcia 154, que 3 anys després la propietat va desallotjar i enderrocar. Més tard, les veïnes vam reocupar el solar amb runes per a convertir-lo en un projecte diferent. Les nostres motivacions són les mateixes: combatre l'especulació i la gentrificació de Gràcia, però amb un nou objectiu: ser un espai verd ple de biodiversitat enmig de la grisor d'aquesta ciutat morta. Som la llavor de tot un barri en moviment.
1: Ens devoren els voltors.
0: El gran capital immobiliari ens vol expulsar. Tenen noms i cognoms. La llave d'oro, dirigida per Ferran Marçà Bisai i el seu pare, Lluís Marçà. Una gran nissaga de poder comparable a Núñez i Navarro. El capital voraç s'imposa a la vida. L'explotació va més enllà de les relacions laborals o humanes. També afecta el medi natural. Ens prenen les places, les cases, el barri, els espais verds, etc. L'Ajuntament i el seu pla Endreça s'articula vers una Barcelona nova i no ens hi volen tal i com som.
1: Gràcia agonitza.
0: Ja n'hem parlat molts cops. Aquest ja no és el barri que volem. La massificació turística i l'especulació amb els nostres habitatges és cada cop més extrema. Ens quedem sense veïnes. Els cèspats i els guiris inunden els nostres carrers i els comerços locals moren. En els últims 10 anys, el preu del lloguer gairebé s'ha duplicat. El preu mitjà per un pis d'uns 75 metres quadrats és de 1.685 euros al mes. Ens veiem obligades a marxar, no menjar o viure al carrer. Ja hem perdut el mercat de la Baseria, els comerços i el barri en general. Se'ns han inflat els pebrots.
1: Mai serem pisos de luxe.
0: Sabem que la idea ha germinat. Portem un nou món als nostres cors. Defensem l'ocupació com a mètode de resistència contra el capital i no acceptem les excuses de l'Ajuntament. La Vila de Gràcia no és un oasi per als turistes i sortirem a defensar-la, perquè ens hi va la vida. Estem arrelades i busquem conservar els nostres espais verds. Hem sembrat una xarxa amb la gent del barri i altres col·lectius afins. Hem generat vida. El dia 15 de juliol ens volen fer fora per construir pisos de luxe. No ho permetrem.
1: Com pots col·laborar?
0: Passa't per l'hort, rega les plantes, dibuixa una flor al mural, vine als esdeveniments i difon el missatge. Segueix-nos a les xarxes i estigues pendent de noves convocatòries. L'hort no mor. Love migrants, hate expats. Des de Contrabanda FM cridem a les veïnes de tota Barcelona perquè vinguin el dia 15 de juliol a Travessera de Gràcia 154, hort ocupat de Calatrava. Les veïnes volem evitar el desnonament de l'hort de Calatrava, l'OFI del Sindicat de l'Habitatge i el Bloc de la Genela. Us esperem a tothom el dia 15 a Travessera de Gràcia 154. Per a més informació sobre activitats de lluita i resistència,
1: ens trobareu a Instagram k-la-trava, amb B baixa. L'Instagram de l'hort ocupat del barri de Gràcia.
2: Contrabanda FM 91.4, una ràdio lliure en un món poc lliure.

No a l'ampliació del MACBA. La plaça dels Àngels està en perill. La Subcomissió d'Urbanisme de Barcelona preveu arrabassar a les veïnes del Raval 908 metres quadrats d'espai públic de la plaça dels Àngels i entregar-los al MACBA perquè el museu hi pugui aixecar una edificació de 3 plantes que taparà el convent dels Àngels per sempre més. La xarxa veïnal del Raval va presentar un recurs contenciós administratiu contra aquest despropòsit urbanístic que ja ha estat admès a tràmit pel jutjat. La demanda judicial ataca la detracció injustificada i il·legal de l'espai lliure. El Raval és el barri amb menys espai públic per habitant de tota la ciutat de Barcelona, gairebé 908 metres quadrats que l'Ajuntament entrega a una entitat pública o privada elitista que porta dècades colonitzant el Raval i viu d'esquenes al seu veïnat. 908 metres quadrats d'espai públic que les veïnes del Raval deixaran de gaudir i que mai no en seran retornats, a no ser que aturem aquest despropòsit. Lluitarem pel que és nostre, pel que és de totes, als tribunals i també al carrer. Per entendre-ho, hem de mirar el seu patronat, els amos rics que realment dirigeixen el MACBA. El patronat veiem tot de noms de l'alta burgesia, banquers, comtes, propietaris de fons voltors i lobbies, impulsors de la marca Barcelona que està destrossant la vida als barris de la nostra gent i expulsant el veïnat, traficants de drets bàsics com és l'habitatge, en definitiva, especuladors. Els partits polítics poden parar aquesta injustícia. Lluitarem pel que és nostre. No permetrem que ens robin l'espai públic. Parem l'ampliació del MACBA. Lluitarem en els tribunals i al carrer. No a l'ampliació del MACBA.

Flamenco d'aquí i d'allà. El programa de flamenco de Contrabanda FM. Programa en el que parlem de i escoltem música flamenca d'ahir i d'avui, d'aquí i d'allà. Aquesta música, que en dos segles de vida va néixer a Andalusia i avui és universal. Posant l'accent en el flamenco que es crea a Barcelona, la nostra ciutat, des de Carmen Amaya fins a Rosalía. A Contrabanda, el 91.4 de la freqüència modulada de Barcelona. Un de cada dos dissabtes, de 13:30 a 14:30. Amb repeticions, tots els dissabtes a la mateixa hora, de 13:30 a 14:30, i tots els dimarts, de 9:30 a 10:30 del matí. També ens podeu escoltar en streaming o el podcast del programa a la nostra web, que és www.contrabanda.org.

Hola, sóc l'Androide del Frente Sònic Futurista i bé, vaig estar 7 anys a Contrabanda, també vaig estar 11 anys a Ràdio Pica, que són dos de les emissores més antigues i més importants, dos de les ràdios lliures més importants de la ciutat de Barcelona, juntament doncs, amb Ràdio Bronca i també Ràdio Línia 4 i altres petites emissores que fan servir, en aquest cas, doncs algunes instal·lacions de l'Ajuntament per poder emetir. Però les ràdios principals per mi, de ràdios lliures, aquestes tres, Bronca, Pica, que va ser la primera, i Contrabanda, han estat durant tot aquest temps, dècades, lluitant per la seva existència i existint perquè han d'existir, perquè no només, doncs, si ens ponem constitucionalistes, no, a la Constitució està registrat el dret a la llibertat d'expressió, sinó al dret a rebre informació, però també a donar-la, que és aquest, no? A la resta d'Europa, les ràdios lliures es diuen ràdios comunitàries i, doncs, formen part del sistema, diguem, no? I aquí, doncs, s'ignora totalment a les ràdios lliures, però d'una manera que és més bé, més aviat, no és te dejo existir, sinó te machaco. Quin és l'interès que pot tenir un ajuntament o la Generalitat o qui sigui de que el dial de la FM estigui ocupada per ràdios pirates, no? Fent servir el nostre propi idioma en la nostra contra, no? O sigui, doncs, aquesta paraula pirata que té aquest romanticisme sense entrar en l'ètica dels pirates reals, no? I que sempre ha format part del de l'ideari o de l'imaginari, millor dit, de l'underground, per dir alguna cosa, doncs sempre tot es subverteix, no? I ara les ràdios pirates són les ràdios comercials que posen anuncis, són ràdio fórmula i venga anuncios i amb això que treuen? Doncs diners, no? I amb això l'Ajuntament que treu diners. Dius, per què? Per què els volen aquests diners? Per fer ratlletes al terra, no? O per fer, no sé, un carril de bicis que ara t'atropellen les bicis i els patinets, no? Bueno, en fi, no sé per què volen els diners, no? Però realment crec que per qualsevol ajuntament seria o hauria de ser més interessant mantenir i ajudar a que la ciutadania, que al fin y al cabo lo que están representando supone, no a sí mismos o a sí misma, doncs tingui un altaveu. Als anys 90, que no hi havia internet, va ser un moment molt potent de les ràdios lliures i de molts moviments culturals i socials, no? Va ser un moment bastant potent vist enrere. Aleshores, doncs, no hi havia internet i les ràdios lliures eren l'única via, juntament doncs, amb fanzines i algunes revistes o el que fos, de que la gent que no tenia accés a la televisió o a les discogràfiques molt tancades de diguem, mainstream, doncs tenien un altaveu i si tu tenies un grup podies enviar la teva maqueta i segurament sonava a les emissores, no? O doncs podies fer un programa, ara també ho pots fer. O sigui, tenies una inquietud que et portava a fer un programa sense cobrar un sou

de la nostra ciutat, no pot ser que se la quedin 4 mainstreams i 8.000 chupópteros, perquè per mi no són ni ràdios pirates ni vampiros, són chupópteros. La mitologia bonica per nosaltres. Molta sort. I aquí ens teniu recolzant.

Esteu escoltant Contrabanda FM a 91.4 a Barcelona. Contrabanda FM 91.4, una ràdio lliure en un món poc lliure.

0: Calatrava, l'OFI del Sindicat d'Habitatge de Gràcia i el bloc de veïnes de la Janela en perill.
1: Calatrava resisteix.
0: Som un hort autogestionat i comunitari, un espai de trobada on organitzem tallers i esdeveniments culturals. Fa 10 anys vam ocupar l'edifici de Travessera de Gràcia 154, que 3 anys després la propietat va desallotjar i enderrocar. Més tard, les veïnes vam reocupar el solar amb runes per a convertir-lo en un projecte diferent. Les nostres motivacions són les mateixes: combatre l'especulació i la gentrificació de Gràcia, però amb un nou objectiu: ser un espai verd ple de biodiversitat enmig de la grisor d'aquesta ciutat morta. Som la llavor de tot un barri en moviment.
1: Ens devoren els voltors.
0: El gran capital immobiliari ens vol expulsar. Tenen noms i cognoms. La llave d'oro, dirigida per Ferran Marçà Bissai i el seu pare, Lluís Marçà. Una gran nissaga de poder comparable a Núñez i Navarro. El capital voraç s'imposa a la vida. L'explotació va més enllà de les relacions laborals o humanes. També afecta el medi natural. Ens prenen les places, les cases, el barri, els espais verds, etc. L'Ajuntament i el seu pla Endreça s'articula vers una Barcelona nova i no ens hi volen tal i com som.
1: Gràcia agonitza.
0: Ja n'hem parlat molts cops. Aquest ja no és el barri que volem. La massificació turística i l'especulació amb els nostres habitatges és cada cop més extrema. Ens quedem sense veïnes. Els cèspats i els guiris inunden els nostres carrers i els comerços locals moren. En els últims 10 anys, el preu del lloguer gairebé s'ha duplicat. El preu mitjà per un pis d'uns 75 metres quadrats és de 1.685 euros al mes. Ens veiem obligades a marxar, no menjar o viure al carrer. Ja hem perdut el mercat de la Baseria, els comerços i el barri en general. Se'ns han inflat els pebrots.
1: Mai serem pisos de luxe.
0: Sabem que la idea ha germinat. Portem un nou món als nostres cors. Defensem l'ocupació com a mètode de resistència contra el capital i no acceptem les excuses de l'Ajuntament. La Vila de Gràcia no és un oasi per als turistes i sortirem a defensar-la, perquè ens hi va la vida. Estem arrelades i busquem conservar els nostres espais verds. Hem sembrat una xarxa amb la gent del barri i altres col·lectius afins. Hem generat vida. El dia 15 de juliol ens volen fer fora per a construir pisos de luxe. No ho permetrem.
1: Com pots col·laborar?
0: Passa't per l'hort, rega les plantes, dibuixa una flor al mural, vine als esdeveniments i difon el missatge. Segueix-nos a les xarxes i estigues pendent de noves convocatòries. L'hort no mor. Love migrants, hate expats. Des de Contrabanda FM cridem a les veïnes de tota Barcelona perquè vinguin el dia 15 de juliol a Travessera de Gràcia 154, hort ocupat de Calatrava. Les veïnes volem evitar el desnonament de l'hort de Calatrava, l'OFI del Sindicat de l'Habitatge i el bloc de la Janela. Us esperem a tothom el dia 15 a Travessera de Gràcia 154. Per a més informació sobre activitats de lluita i resistència,
1: ens trobareu a Instagram k-la-trava, amb B baixa. L'Instagram de l'hort ocupat del barri de Gràcia.
2: Contrabanda FM 91.4, una ràdio lliure en un món poc lliure.

Estic molt avorrit i també molt trist. No trobo la manera de fer un somris, però hi ha un lloc en el món on vull refugiar-me, perquè m'ho passo sempre genial.

Diumenge, a Ràdio Contrabanda FM. 12 del migdia. Escarlata O'Hara. Programa musical sobre ska, reggae i altres ritmes jamaicans centrats en l'actualitat de l'escena a Catalunya. Repassa les darreres novetats discogràfiques que van apareixent. Notícies relacionades amb l'escena, anunci de concerts i altres events.

0: i és soci solidari de Contrabanda FM. Perquè els moviments socials necessitem informació alternativa.
1: Yo soy socio solidario de Contrabanda FM porque creo en la libertad de expresión.

0: jo sóc soci solidari de Contrabanda FM, perquè vull escoltar la ràdio sense anuncis comercials.
1: Jo sóc sòcia solidària de Contrabanda FM, perquè l'autogestió de les ràdios lliures la fem entre totes.
2: Contrabanda FM és una ràdio lliure, no comercial, assembleària i autogestionada. Si vols col·laborar perquè Contrabanda continuï emetent a les zones lliures de Barcelona, pots fer-te sòcia, solidària i fer la teva aportació econòmica al col·lectiu.
3: Truca'ns els dimecres al vespre al 93-317-7366, escriu-nos un mail a contrabandaradio@contrabanda.org o informa't a contrabanda.org.
2: Juntes fem possible l'autogestió de la comunicació.
3: Ens escoltem al 91.4 de la freqüència modulada de Barcelona o per internet a contrabanda.org.
4: Jo sóc soci de solidaritat de solidari de espera, de solidari.
5: I voto a la porta.
4: I voto a la porta de solidaritat amb Catalunya, no.

0: Si vols col·laborar perquè Contrabanda continuï emetent a les zones lliures de Barcelona, pots fer-te sòcia, solidària i fer la teva aportació econòmica al col·lectiu.
1: Truca'ns els dimecres al vespre al 93-317-7366, escriu-nos un mail a contrabandaradio@contrabanda.org o informa't a contrabanda.org.
0: Juntes fem possible l'autogestió de la comunicació.